0: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 10. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida del Sindicat de Llogateres a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts, a diferents punts de la ciutat, i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne, exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 28 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UQ Camp Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns amb un accident d'aquesta matinada a l'A2, que tot i que deixa menys d'un quilòmetre de retencions, obliga a tallar un carril de circulació a Castellolí en direcció Lleida. Per altra banda, fa tot just uns minuts tenim un vehicle avariat a l'AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, que en direcció Tarragona, en sentit sud, ja deixa també en aquest cas 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a Barcelona, sobretot per la C58 des de Sant Quirze del Vallès. També a la C17, a Bares del Vallès, hi ha 2 quilòmetres de lentitud en sentit sud. També a la mateixa AP7, recordem que hi ha 2 quilòmetres de congestió a Sant Cugat en sentit nord. Cap al Besòs, cues arreu del nus de la Trinitat, amb congestió de retruc també a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat. Precisament al vessant Llobregat també hi ha retencions ja per la A2 i la P23 des de Molins de Rei i Pallejà en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: Pel que fa al transport públic, a causa d'una incidència a la infraestructura entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers, els trens de la línia de Rodalies R2 Nord circulen per via única en aquest tram i això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. I temps pel temps ara amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, encetem la darrera setmana del setembre i ho fem amb canvis de situació, que de fet anirem copsant ràpidament a la mateixa costa al llarg d'aquestes properes hores del matí. Per tant, aniran arribant alguns ruixats intermitents més aviat locals, però entre la selva i el Delta de l'Ebre anirem tenint alguns moments de pluja que al llarg del mig matí i migdia s'endinsaran una mica més fins al prelitoral barceloní o fins a la Catalunya central, més clarianes cap a l'Alt Pirineu aquest matí, i un ambient suau a pujar la temperatura. La tarda tindrà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona, més carregat cap a l'Ebre, i cap a l'interior del país és on tindrem algun xàfec, especialment al Prepirineu. Atenció, demà, amb les fortíssimes tempestes que acabarem tenint. N'estem pendents a la xarxa.
2: Doncs veurem si aquests ruixats a la vista serveixen en part per millorar les perspectives de la temporada de bolets, que de moment arrenca a mig gas, sobretot per la calor extrema que ha deixat els boscos molt tocats. En parlarem tot seguit amb l'Enric Gràcia i Barba, que és micòleg i divulgador científic.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Us ho dèiem amb titulars, el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació el decret d'habitatge. I després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
5: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes, no ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
2: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
6: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
7: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
8: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
2: Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. Són les 7 i 10. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental, liderada per la Conselleria d'Empresa, pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. I encara sobre educació, els equips directius d'escoles i instituts parlen obertament de situació d'emergència. Ho ha dit el programa Ciutadella de la Xarxa Jordi Satorra, president de l'Associació de Directius de l'Educació de Catalunya. Segons ha explicat, la inversió en un futur del 6% en educació, una mesura plantejada a la cimera de partits organitzada divendres passat pel govern, no és suficient per revertir la crisi actual del sistema educatiu. Satorra assegura que cal aplicar mesures de manera urgent.
9: Planificar això a un any vista, que veurà unes mesures que s'assemblaran molt a les que es podien estar aplicant ara mateix, i no descartem el debat, però el que veiem és que mentre hi hagi aquest debat, hi hauria d'haver aquesta més elements de solució a l'emergència educativa en què ens trobem. I veiem que no estan arribant a la velocitat que la necessitat educativa del país necessita. Llavors vol dir que els resultats no seran bons.
2: I més preocupacions encara d'altres sectors econòmics del país. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Ens ho explica el Raül Martín, de Televisió Costa Brava.
10: La pagesia catalana afronta una nova tardor amb diversos fronts oberts. Un dels principals és l'augment dels costos de producció, especialment pel que fa al gasoil, l'energia, els fertilitzants i els pinsos. A aquesta situació s'hi afegeixen els danys provocats per la fauna salvatge. Senglar, conill i especialment en zones de l'Empordà, el coipo, continuen afectant alguns conreus. Els pagesos també reclamen poder obtenir uns preus que facin viable la seva activitat i més control sobre la cadena alimentària i les importacions de fora de la Unió Europea. Unió de Pagesos alerta que l'encadenament de problemes posa en risc la continuïtat de moltes explotacions.
11: L'element dels preus deu ser els preus que anem al súper, perquè els preus nostres estan exactament igual. Fa 60 anys que cobrem el mateix preu al cereal. O sigui, d'augmentar, a nosaltres no ens ha augmentat res. El que sí que ens ha augmentat és el gasto, el gasoll, els abonos, herbicides...
10: Davant d'aquest escenari, el sindicat ha anunciat una mobilització a Barcelona el pròxim 14 d'octubre i reclama, entre altres mesures, ajuts directes per les explotacions i un gasoil professional agrari amb una fiscalitat més baixa.
2: Encara en aquest àmbit, afegim que el canal d'Urgell ha tancat aquest diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% a l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest mes de setembre. La pràctica absència de precipitacions també ha contribuït a demanar més aigua, però, segons el president dels regants, Amadeu Ros, la calor és la responsable de les pèrdues que registren les produccions de la majoria de cultius en l'àmbit del canal. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou. I el càmping municipal de Tàrrega ha acollit aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira del Caçador, consolidat com un punt de referència de la pràctica cinegètica a les Terres de Lleida. L'esdeveniment ha estat un èxit de públic. Ha volgut reivindicar la tasca del col·lectiu en favor de la natura, la regulació mediambiental i la dinamització turística i econòmica del territori. Enguany s'ha fet un homenatge pòstum a Benjamí Sala, que va morir el novembre passat i que va ser president de l'entitat. A més, s'hi han fet activitats com un concurs de pintura ràpida o exhibicions de falconeria i equestres. Josep Maria Sató és el president de la Societat de Caçadors de Tàrrega.
12: Que el públic que ens visita ens recolze. Cada any veiem que hi ha doncs, un repunt, és a dir, que també estem en un sector que va a la baixa, però bueno, el fet que podem compartir una jornada lúdica amb la família doncs, ens ajuda molt. El Benjamí era un puntal valent, era el nostre puntal d'organitzatiu doncs, que ens ha costat de suplir.
2: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. Si no plou, la cosa està magra, però en tot cas ho preguntem a un expert. Fins a quin punt el canvi climàtic està transformant la campanya? L'Enric Gràcia és micòleg i divulgador científic. Bon dia, Enric, i gràcies per atendre'ns.
13: Bon dia, digue'm.
2: Venim d'un estiu excepcionalment calorós i d'una sequera que ha fet patir molt els boscos. Davant d'aquest panorama, quina temporada de bolets hem d'esperar?
13: A veure, a l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
2: De tota manera, si plou i refresca, ja no parlo de demà ni d'aquesta setmana, sinó ho fa de manera continuada, hi ha marge per salvar la temporada o ja no hi ha gaire temps perquè el bosc es regeneri i haurem d'anar això a cotes molt altes?
13: A muntanya, insisteixo, tenim malament. No crec que aquesta possible refredada, que algun dia ha de venir, tingui suficient temps com perquè puguem dir que tinguem una bona temporada. No ho crec, ni molt menys. Segueixo. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: A costa, eh? Al litoral. Sí.
13: Per sota de 800.
2: Sí, però... entenc. Aquesta calor pot acabar mermant alguna espècie, al marge ara del que diem, eh? Hi ha varietats més sensibles que d'altres?
13: Sí, hi ha... Jo faria a l'inrevés. Hi ha varietats que els agrada la calor, com pot ser el reig o el carlet. Aquests bolets no notaran tant la influència. Bueno, el reig és el que la gent coneix com a ou de reig. El reig i el carlet, ja dic, jo crec que no es notarà. En canvi, altres, com, òbviament, el fredolic i alguns bolets d'aquesta sèrie de... Hi ha el fredolic veritable, el fredolic gros, etc. Aquests és probable doncs, que els hi vagi bé perquè farà fred.
2: Al final farà fred. Enric, gràcies. Recollir bolets com si fos un recurs inesgotable, des del punt de vista micològic, creu que caldria fixar algun tipus de regulació o límit per preservar el bosc?
13: Bona pregunta. Des d'un punt de vista biològic, els bolets són fruits, és a dir, és com les peres o les pomes. No tenim massa problema per recollir-los si ho fem bé. És a dir, no deixes de recollir una cosa que es farà malbé i que ja ha fet el que tenia que fer. En canvi, si es recull malament, fent malbé el terra, rascant, etc., aleshores sí que provocaríem un... O sigui, els maldestres poden ser persones que no, que portin les coses malament, sí, que facin reduir la producció dels boscos. Sí, no s'ha de ser maldestre, s'ha de recollir el bolet a poder ser arrencant-lo sencer, no només tallant-lo de la cama, arrencant-lo sencer i després tallar la cama.
2: Doncs una lliçó de modus, la d'anar a buscar bolets. Enric, gràcies i bon dia, i haurem de tenir paciència. Si més no, al litoral, aquesta és, creuem els dits, podrem potser collir algun bolet. Gràcies, que vagi bé.
13: A vosaltres, molt bé, adéu-siau.

0: ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Triomf coral dels de Gerard Incuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I victòria també del FIAC Girona, que ha arrencat el curs amb una victòria per 7 punts de diferència, 84-77, contra l'UCAM Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van imposar gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la Sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va perdre a Lugo per 110-104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. El Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana de la Lliga Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat l'intent final del conjunt tarragoní, molt combatiu, fins a la botzina final. Aïssé Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit.
1: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
0: Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de

0: gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que es celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals i també per la xarxa Més. Ens ho amplia la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'emboniré perquè no tinc aire. He cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de Gama Extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. De la seva banda, la colla jove Xiquets de Valls han completat el programa amb el 3 i el 4 de 9 amb folre, la Torre de 8 amb folre i el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. CaixaForum Barcelona rastreja l'empremta de la història de l'art en la creació contemporània amb l'exposició Una força del passat. La mostra es podrà visitar fins al 10 de gener i presenta peces d'artistes que s'han inspirat en obres d'autors que els han precedit amb l'objectiu de demostrar que tradició i innovació no són termes oposats. Ens ho explica el David Navarro.
3: Una força del passat parteix d'un vers de Pasolini que reivindica la importància de la tradició per comprendre el seu temps. Aquesta premissa porta a reunir 37 obres que mostren com nombrosos artistes contemporanis han trobat en la història de l'art una font d'inspiració. Així, per exemple, Javier Arce recupera a Lliçó d'anatomia una icona de Rembrandt, o una obra col·lectiva, Viure i deixar morir, o La fi tràgica de Marcel Duchamp, simbolitza l'assassinat d'una figura referent per a molts artistes. L'exposició, com explica la comissària Nimfa Bisba, mostra com els autors s'apropien del passat per donar-li un nou significat.
4: A vegades és simplement una composició, a vegades és la llum d'un quadre que els ha inspirat per començar a crear la seva obra. I és interessant veure que la història de l'art sempre ha sigut una font per tots els artistes, de totes les èpoques.
3: Perquè el visitant entengui els referents als artistes, cadascuna de les peces compta amb un petit cartellet que explica les fonts d'inspiració, que van des de la caverna de Plató a Les Menines o a obres de Degas o Matisse.

0: La xarxa de comunicació local. Una...
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora, algunes d'elles d'aquí a uns minuts a diferents punts de la ciutat i arriben la vigília que el Consell de Ministres aprovi previsiblement el decret d'habitatge. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. I entrarem en detall tot seguit en conversa amb Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
2: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta i és probable que per sota dels 800 fins demà aleshores estigui menys influenciada per tot el que hem passat.
1: Sorpresa de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria al Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. Els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, ara mateix hi ha dos accidents a la xarxa viària catalana. El primer, que s'ha produït aquesta matinada a l'A2, hores d'ara deixa menys d'un quilòmetre de cues a Castellolí, direcció Lleida. El segon ha estat a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit nord, amb 2 quilòmetres de cues. També tenim un vehicle avariat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, que obliga a tallar un carril i provoca 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, tenim retencions habituals cap a Barcelona, per la C58 des de Sant Quirze del Vallès i a la C17 a Parets del Vallès. També a l'AP7 hi ha lentitud de 2 quilòmetres des de Sant Cugat en sentit nord. Pel que fa al transport públic, un dia més incidències. Ara mateix la circulació de trens està interrompuda a la R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, això sí, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona del que és habitual. I pel que fa al temps, canvi de situació coincidint amb el final del mes de setembre. Canvis que anirem copsant ràpidament a la costa a partir d'aquest matí. S'esperen alguns ruixats intermitents i locals. Entre la selva i el delta de l'Ebre tindrem moments de pluja que a partir del migdia s'endinsaran fins al prelitoral barceloní o la Catalunya central. Durant la tarda hi haurà clarianes arran de mar, especialment a les comarques de Girona. I atenció demà, perquè s'esperen fortíssimes tempestes.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa, la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. La portaveu del sindicat de llogateres Carme Arcarazo ha alertat que no acceptaran un text cosmètic que no passi per la renovació indefinida dels lloguers ni garanteixi que les persones vulnerables sense alternativa digna no es quedaran al carrer. Ho ha dit en una concentració davant del bloc de pisos de l'Eixample on viu la Rosario, una veïna en risc de desnonament.
3: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens empassarem engrunes, no ens empassarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen. Us demanem que aguanteu la pressió. Venen 48 hores molt dures i si no aguantem haurem perdut una oportunitat clau. Això no només ho sabem aquí a Barcelona, sinó que a tot l'estat s'ha encès una espurna enorme.
1: Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys, amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa contra el rellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
5: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
6: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto omnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
1: Més coses. Avui és el primer dia de jubilació efectiva del jutge Juan Carlos Peinado, el magistrat que ha enviat a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació de fons públics. Peinado, que ahir va complir 72 anys, havia congelat la seva retirada fins a acabar la instrucció d'aquest cas i ho fa un cop esgotada la pròrroga màxima permesa en la carrera judicial. El govern espanyol porta mesos estudiant una modificació de la llei per ampliar l'edat de jubilació dels jutges fins als 75 anys. La retirada de Peinado aturaria l'expedient que li va obrir el Consell General del Poder Judicial per haver afirmat que els escortes de la dona del president haurien pogut facilitar la fugida de Gómez del país per evitar l'acció de la justícia. I arribarem a 3:15 del matí. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Però què en diuen els experts sobre la determinació del govern? És aquesta la millor solució? I com hi poden ajudar les famílies? Què poden fer les escoles i els adults per reconduir una situació que ja sabem que té conseqüències greus? Com podem començar a canviar hàbits? En parlem amb Javier Feliz, que és psicòleg i director d'operacions del programa terapèutic Desconnecta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia, Elena.
1: Ho dèiem, eh? La Generalitat vol prohibir pantalles i la intel·ligència artificial fins als 14 anys. Prohibir és la millor via o és més efectiu educar en la gestió i el bon ús?
7: Totalment d'acord amb tu, no es tracta de prohibir la tecnologia, no? Sinó de decidir en quin moment l'educatiu aporta valor i en quin moment està substituint una capacitat que els joves encara necessiten desenvolupar. Per tant, les mesures del govern van enfocades cap a protegir capacitat cognitiva, que això és superimportant en un món on estem plens de pantalles i envoltats de pantalles.
1: Si prohibim fins als 14, què hauria de passar entre els 14 i els 18 perquè els joves aprenguin a fer un ús saludable i equilibrat de la tecnologia?
7: En aquest cas hem de parlar d'aprendre a aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Les famílies, parlem d'elles, estan desbordades, estan desesperades en molts casos. Quina és la primera pauta realista que un adult pot aplicar avui mateix per reduir l'impacte de les pantalles a casa?
7: El primer de tot és veure, això ens ho pregunten molt a Desconnecta, no? El primer és veure quina edat té el teu fill, filla, i a partir d'aquí començar a veure quin ús fa i què fa de la tecnologia, no? No és tant una part conductual, sinó és veure aquesta part cognitiva de l'ús que fa, de lo que entén, de lo que pensa i de quina utilitat té la tecnologia i la IA a la seva vida.
1: L'informe de salut parla de violències, de violències digitals, parla d'ansietat, de depressió, de fins i tot de baixa autoestima. Quines són les tres alertes que un adult, i en aquest cas, per exemple, les famílies, han de saber detectar en un adolescent?
7: Cal dir que estem en un moment de salut mental infantojuvenil molt complicat. Llavors, com a principals idees on hem de veure, hem de pensar què li passa al nostre fill, filla, el primer és veure el tema social i relacional, els amics i les relacions que té l'oci i el temps lliure. Després tot el tema acadèmic, la baixada del rendiment acadèmic i com, què comporta tot el que és la part educativa i acadèmica. i després també tota aquesta part més de personalitat, no?, i de comunicació. Crec que estem perdent molts moments de parlar, de pensar, d'idear, no?, i d'avorrir-se i de l'esforç i de la tolerància, i ho estem substituint per pantalles que aquest temps poden tenir un mal ús cap al funcionament cognitiu d'aquesta persona.
1: Vostè parlava de, més que de prohibir, d'educar en el bon ús. Quin ús de la tecnologia, per tant, il·lustri'ns, ajuda realment a aprendre a l'escola, i quin ús és el que desorienta, distreu o substitueix l'atenció?
7: Jo sempre dic que és molt important en la tecnologia tenir la diferència entre el que és utilitzar-la després d'haver pensat i utilitzar-la perquè pensi per tu o que t'ocupi el temps, no? Llavors és molt important tenir aquesta educació cap als nostres infants perquè han nascut en un món tecnològic, però també parlar d'aquesta capacitat emocional i de la intel·ligència emocional que comporta fer l'ús de la intel·ligència artificial i d'aquesta ètica. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de govern, d'escoles, de famílies i de tothom que pensi que la següent generació ha d'estar cuidada en quant a la utilització de la tecnologia.
1: Javier Feliz, haurem de veure doncs aquestes 60 mesures que avui ha d'anunciar el govern, a veure com poden contribuir a fer les coses una mica més fàcils per les famílies i també a portar pel bon camí els nostres joves i adolescents. Gràcies per l'atenció, que vagi molt bé.
7: Gràcies, Helena.

0: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. Sigui com sigui, damunt la taula també hi haurà altres greuges com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Tot plegat, arguments que han motivat Unió de Pagesos a convocar protestes i tracturades el proper 14 d'octubre a Barcelona. La temporada de bolets arriba enguany amb retard, la calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, per exemple, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
1: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa, jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
0: La Costa Brava ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic, tot coincidint amb el Pont de la Mercè. El bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
2: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
3: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
2: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
0: I no ens movem de la costa encara, el que passa que de la Costa Brava passem a la Costa Daurada, on el conegut restaurant Pícnic de Sitges, el Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alviri a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se dels seus clients, convidant els veïns i amics de tota la vida a una copa de cava amb música.
4: És un lloc que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
5: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
6: Si fan alguna cosa interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.

0: Presa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. Victòria coral dels de Gerard Encuentra, que confirma les bones sensacions de la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIAT Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UCAMP Múrcia. Un duel molt igualat en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Jacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Witt Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els vertinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubió, que va acabar amb 26 de valoració. I unes 15.000 persones han passat aquest cap de setmana pel port de Mataró per gaudir del FIBA 3x3 Challenger. La capital del Maresme ha tornat a convertir-se en un dels grans escenaris internacionals d'aquesta modalitat, amb una de les proves de circuit internacional que ha comptat amb alguns dels millors equips del món. Un cap de setmana de bàsquet que ha fet les delícies dels aficionats i que es repetirà els propers 2 anys a Mataró gràcies a un acord amb el màxim organisme del bàsquet internacional. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, posa en relleu l'aposta pel 3x3.
1: Molt positiva, no? Primer perquè l'ambient és molt bo, el nivell és altíssim i l'ambient ja he vist que és espectacular. I segon perquè l'aposta de Mataró per aquest 3x3 és important, ja ve de l'any passat. Nosaltres des de la conselleria també estem fent una aposta bastant important pel tema del 3x3, ficant-los a la tecnificació de l'alt rendiment, apostant per esdeveniments dels propers anys, i ja li dic que compto molt amb Mataró perquè ells han tingut també aquesta visió i coincidim molt, no?
0: A la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyola Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. I la selecció espanyola femenina sub-20, amb 5 jugadores catalanes i 6 del Barça, s'ha proclamat campiona del món. El combinat es va endur la victòria sobre Corea del Nord als penals, després de completar la final i la pròrroga sense gols. La blaugrana Rosalía Domínguez, de 17 anys, va ser escollida MVP del Mundial després d'una gran actuació en els 7 partits disputats.

0: I arribarem a les 8 amb la cultura i amb els castells, perquè els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebra aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure per les televisions locals, però també per la xarxa Més. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
1: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8, però l'havia desmuntat, i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla. I l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
2: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que em moriré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
1: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4, 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
0: Mentrestant, les colles de gamma extra s'han citat aquest diumenge a Barcelona en la Diada de la Mercè. Els Minyons de Terrassa han estat protagonistes amb dues estrenes. Han descarregat per primer cop aquesta temporada el 5 de 9 amb folre i també la Torre de 9 amb folre i manilles. Han intentat, sense èxit, el Pilar de 8 amb folre i manilles. I els castellers de Barcelona han signat la seva millor actuació de la temporada amb el 5 i el 3 de 8, el 3 de 9 amb folre, la Torre de 8 i el Pilar de 6. Doncs el Piro Musical de la Mercè, que per primera vegada s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar a punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha estat l'encarregat de posar la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell. La participació d'Oques Grasses al Piro Musical arriba en un moment especialment significatiu per a la trajectòria del grup, pocs dies abans dels seus concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en Xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa el micòleg Enric Gràcia.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
2: Dels esports, sorpresa de l'Ilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bedmond, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que el Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més. 4 minuts i mig els que passen ara mateix a les 8 de les 8 del matí. És hora punta avui amb un dia complicat per aquestes mobilitzacions que preveuen el sindicat de llogateres. Per tant, volem saber com se circula. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger. Explica'ns l'última hora.
5: Què tal, bon dia? Doncs a veure, de moment parlem d'aturades, podem dir habituals, però déu-n'hi-do, va molt carregada tota aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona, principals entrades i sortides, també les seves rondes. Per exemple, destaca l'autopista B23 amb retencions entre Molins de Rei i Sant Feliu i més endavant entre Sant Joan d'Espí i l'Avinguda Diagonal, o la mateixa autovia 2 amb aturades entre Pallejà i la zona de Sant Joan d'Espí. També destaquen retencions, per exemple, de més de 3-4 quilòmetres a l'autopista AP7 entre Barberà i Cerdanyola en sentit sud. De moment, com a incidència, en tenim una a la demarcació de Girona, un accident a l'autopista AP7 a la zona de Vilablareix. Hi ha un carril tallat en direcció sud i hi ha aturades de més de 3 quilòmetres en aquest tram de l'autopista AP7, com et deia, a causa d'un accident. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I ens fixem ara en el transport públic perquè ara mateix la circulació de trens està interrompuda a l'R8 de Rodalies entre Granollers Centre i Martorell per una incidència a la infraestructura. Ja s'ha habilitat, però, un servei alternatiu per carretera. De retruc, els trens de la R2 Nord circulen per via única entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers. I això provoca retards i fa que els combois es puguin quedar aturats més estona de l'habitual. Previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Comencen els canvis, però no a tot arreu de Catalunya, oi? Bon dia.
6: Bon dia, Helena. Així és. De fet, ja tenim trucant a la porta. Els primers ruixats estan sobre el mar. De fet, moltes localitats costaneres, si miren mar enllà, veuran núvols en forma de castell. Són els cúmuls que tenim a hores d'ara. Són núvols carregats d'aigua que al llarg d'aquest matí ja començaran a esquitxar una mica de forma local totes aquestes viles costaneres que van entre el Baix Empordà i el Delta de l'Ebre. Estarem parlant aquest matí d'algun xàfec molt local, molt efímer. De moment no gaire quantitat d'aigua, per bé que en algun moment sí que plourà amb gràcia, i sempre arrapats a mar. Quan més cap a l'interior i sobretot més cap a l'Alt Pirineu, aquest matí doncs els núvols que tenim a hores d'ara, que són prims, són trencats, però amb tranquil·litat en general, i també amb suavitat. Déu-n'hi-do, sobretot la xafogor que sentim a hores d'ara. Els ruixats aquesta tarda es desplaçaran una mica més cap a l'interior de l'Ebre, al Prepirineu, alguns racons de la Catalunya central, però podem dir que avui de moment la maquinària comença a arrencar sense estar a ple rendiment, amb una temperatura aquesta tarda xafogosa. Sobretot, Helena, estarem molt pendents de la previsió de demà, especialment entre Tarragona i l'àrea metropolitana de Barcelona. És molt probable que demà, sobretot a la vall del Llobregat, hi hagi inundacions. N'estarem molt pendents.
1: Notícies en xarxa, edició matí.

0: de col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta des de primera hora a diferents punts de la capital catalana. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti previsiblement a aprovació el decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Un d'aquests punts és l'Avinguda Meridiana de Barcelona, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi hem enviat i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, quina és la situació hores d'ara?
1: Bon dia, Helena. Les coses pel que fa a la mobilitat es compliquen en aquest punt de la ciutat de Barcelona, a l'Avinguda Meridiana, davant el centre comercial Hipercor. Després que aquest grup de manifestants hagin tallat la via fa uns minuts, és el primer tall de carretera, la primera acció reivindicativa que el sindicat de llogateres ha desplegat en diferents punts de la ciutat de Barcelona, tot coincidint amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i hores abans que el Consell de Ministres aprovarà previsiblement el nou decret d'habitatge. Un acte de protesta amb el qual el sindicat de llogateres engega motors en aquest caràcter reivindicatiu per pressionar el govern i de retruc també els socis parlamentaris de l'executiu per aprovar el nou decret d'habitatge, conegut ja com a decret Mari Carmen, després del desnonament d'aquesta dona de 87 anys a Madrid.
0: Gràcies, companys, aquí amb atents doncs, en aquest punt, aquest tall a l'Avinguda Meridiana, però un altre dels punts de concentració a banda d'aquest és l'entorn de la Diagonal de Barcelona. Ara mateix un grup de persones convocades també pel sindicat de llogateres talla el carrer de Còrsega a la confluència amb Pau Claris. Ens hi desplacem en directe amb l'equip, en aquest cas, que hi són els de BTV, amb el Bruno Álvarez i la Lola Santiago. Molt bon dia, Lola. Explica'ns quina novetat ens pots donar des d'aquí.
2: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments prop d'una quarantena de persones del sindicat de llogateres estan tallant el carrer de Còrsega entre els carrers de Pau Claris i l'Avinguda Diagonal. A més, aquí també hi ha desplegades una vintena d'agents dels Mossos d'Esquadra i fa pocs minuts, a més, també han arribat 5 furgons de policia per intentar que aquesta marxa no arribi fins als Jardinets de Gràcia. El tall ha començat ara mateix fa uns 10 minuts i tot plegat ha sortit des del carrer de Sant Agustí, un dels punts d'acció on havien de començar avui al matí aquesta trobada. Ara mateix el que podem fer és anar justament a on estan la comitiva del sindicat de llogateres, on està l'Enric Aragonès, el portaveu del sindicat, que en aquests moments començarà a fer aquesta atenció a mitjans per explicar una mica sobre què tracta aquesta acció i també de com seran les pròximes d'avui al matí d'aquesta tarda.
0: Doncs estarem pendents d'aquesta compareixença i també, evidentment, dels diferents actes sorpreses que té previst aquest matí el sindicat de llogateres en suport, doncs, a Mari Carmen, aquesta dona desnonada, però també a totes les Mari Carmens que hi ha al país. Tot plegat, doncs, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades també a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la com a mínim fins demà, coincidint amb la previsible, deia, aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. Tot plegat, com dèiem, augmenta la pressió sobre el govern espanyol que treballa a contrarrellotge per aprovar demà el decret encallat des de fa mesos. És per això que el president Pedro Sánchez ha reclamat de nou als seus socis d'investidura que li donin suport. La vicepresidenta del govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ja ha advertit que no acceptaran una regulació a mitges i el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha insistit en la defensa del petit propietari per donar-hi el seu aval.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno
4: está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda. Porque no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad.
5: No nos vale cualquier real decreto. Queremos un real decreto que le meta mano a los fondos buitre, que diga que ya está bien de esos fondos de inversión, efectivamente, que no tributan impuestos en nuestro país.
6: El gobierno sabe que si quiere hacer una regulación para parar los pies a los fondos buitres, tendrá el voto favorable de Junts. Pero que esto no lo mezcle, como hizo en su momento en un decreto ómnibus con las pensiones, con medidas que lo que hacen es que se criminalice al pequeño propietario, no ponga pisos en alquiler y los jóvenes y la gente tenga más dificultades para encontrar pisos de alquiler.
0: Doncs tornem ràpidament al carrer Còrsega per escoltar les paraules d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres.
7: Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens la juguem a les 7 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general pels drets de la gent treballadora i pel dret a l'habitatge, que són els mateixos drets.
8: S'ha d'aprovar al Congrés. No sé si teniu previst també fer pressió després del decret del dimarts a tots els partits polítics que podrien aprovar o no aquest decret.
7: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà al Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos.
8: Que no és només pel decret, que també s'ha d'aprovar després al Congrés, perquè si no, potser hi ha un decret demà, sí, demà, però després cau al Congrés i no hauria servit per res.
7: Sí, sí, la cita que tenim ara és pel decret de demà, però ha de ser un decret que després es convalidi, efectivament, i en això seguirem lluitant. Ho hem fet altres vegades i ho tornarem a fer. Cada vegada més gent està sortint al carrer perquè veu que ja tots n'estem farts i, per tant, les mobilitzacions seguiran.
9: Aquesta és una de les accions sorpresa. No sé si hi ha altres arreu de Barcelona, no sé si ens pots explicar una mica com han anat.
7: Avui comencem el dia indicant que avui no és un dia normal i així s'ha fet amb talls de carrers que s'estan produint a diversos punts de Barcelona, només com una alerta per començar el dia que aquesta tarda tothom ha de ser a les 7 a Palau de Congressos de Catalunya.
9: Castellà, no?
7: Vale, fem castellà? Vale, voy.
9: Vinga.
10: Sí, ara sí, en castellà.
0: Doncs paraules en directe d'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, en un dilluns mogut, ja ho sentíeu, arran doncs del decret Mari Carmen, que en teoria s'ha d'aprovar dimarts al Sindicat de Llogateres, seguint una mica l'estela del moviment de Madrid, del moviment que està acampat a la Porta del Sol des de fa dues nits. Ha volgut també fer sentir la seva veu i recordem a les 7 d'aquesta tarda hi ha convocada també, com ho sentíem, una manifestació al Palau de Congrés aprofitant la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aquí a Barcelona.

0: coses, el govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Aprendre, aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presideix aquesta tarda la taula agrària extraordinària amb les principals entitats del sector. La reunió arriba en un moment de descontent i tensió al camp català, amb un sector primari que alerta d'una situació límit. L'encariment del gasoil, la competència exterior i la pèrdua de rendibilitat de moltes explotacions han posat contra les cordes pagesos i ramaders. Què en pot sortir de la reunió d'aquesta tarda? Li preguntem a Pere Roquer. Ell és president de SAGE Catalunya. Senyor Roquer, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
2: Hola, molt bon dia.
0: Des de SAGE, igual que estan denunciant la resta de sindicats i entitats agràries, parleu d'una situació insostenible. Què és el que ha fet saltar definitivament les alarmes? Parlàvem del gasoil, dels fertilitzants, de la competència de mercats exteriors...
2: Doncs bé, un dels primers és el gasoil, avui a la taula agrària, però demà també a la reunió amb el ministre d'Agricultura, on se'ns ha de denunciar aquestes bonificacions que se'ns va prometre. Si no, nosaltres, engegar els tractors avui en dia comença a ser molt complicat, però a més, amb la competència deslleial que tenim, sobretot des de que Espanya i Europa van signar aquest acord amb Mercosur, penseu de que Europa ha tingut que anar ràpid a prohibir l'entrada de carn de vacum de Brasil, ho denunciem al vostre programa el mes de maig, i és de que aquesta competència desleial, tant en productes càrnics com en productes derivats, hortalisses, fruites, etc., que produeixen en aquests tercers països amb una normativa laboral totalment diferent a la nostra, amb una normativa de fitosanitaris totalment diferent a la nostra, i sobretot amb aquesta burocràcia desbocada que tenim al nostre sector i altres sectors, ens està fent insostenible continuar mantenint les explotacions agràries.
0: Senyor Roquer, creu que vostè parlava ara de la taula agrària d'aquesta tarda, creu que hi ha voluntat real de posar mesures concretes sobre la taula o serà una reunió més de diagnòstic?
2: El diagnòstic està fet. És més, el conseller d'Agricultura anuncia aquest passat divendres a la inauguració de la Fira Mos d'aquí de Lleida de que dilluns sí o sí presentaria unes propostes concretes, econòmiques i socials de cara al sector de la pagesia i ramaderia d'aquest país. Doncs, si ell ho va dir el divendres, vol dir que té molt clar que el diagnòstic està fet i, per tant, hi ha d'haver al damunt de la taula aquelles mesures econòmiques que des del sector i des de les organitzacions agràries l'hem plantejat al conseller des de fa molts dies.
0: Vostè també parlava del Consell de Ministres de demà dimarts. Ha d'abordar l'encariment del carburant. Creuen que es tornarà a prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre al gasoil professional? I quines altres mesures urgents esperen, si més no, que s'aprovin?
2: És que no n'hi ha prou només amb 20 cèntims. En aquests moments, ficar un litre de gasoil al tractor val 1,65 €. Amb 1,65 € amb tractors on necessitem 100, 200, 300, 400 litres per poder-los arrencar, això és inviable totalment. Per tant, no esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: I una darrera qüestió molt ràpida, senyor Roquer. Assaja també ha advertit que no es pot sacrificar sòl agrícola per instal·lar energies renovables. Què reclamen exactament amb el tema de les macroplantes fotovoltaiques que es volen ubicar sobre terreny agrícola?
2: Doncs bé, primer de tot, hem sigut molt clars des d'Assaja des de que es va plantejar aquest plàter. Aquest plàter està mal fet, per això s'ha tingut que retirar. Avui hi ha una roda de premsa aquí a Lleida, concretament al costat de les plaques d'Alcarràs. I perquè no sigui l'exemple que va passar amb la pel·lícula d'Alcarràs de Carles Simón, que els camps agraris acabin sent de plaques solars, i és evident que aquest plàter plantejat com ha fet el govern, per això l'ha tingut que retirar, i el que diem és que, escolti, el camp agrari ha de ser per cultivar aliments, els fem de primera qualitat, no ha de servir per cultivar energia.
0: Doncs avui tenim molts fronts oberts, tenim aquest matí aquesta roda de premsa que vostè ens feia referència ara del plàter, però també a la tarda la taula agrària. N'estarem pendents. Gràcies, senyor Roquer, bon dia.
2: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.

crònica esportiva amb una sorpresa, la que ha donat l'Ilerna Lleida amb l'estrena a la Lliga ACB, que ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105.

0: gràcies a un parcial de 32 a 25 en el darrer quart. Yacel Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Wee Tucker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa Joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure Lugo per 110 a 104. Els verd i negres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb 26 de valoració. I anem ara cap al futbol per explicar-vos que Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola i torna cap a Barcelona amb unes molèsties al genoll. El de Martorell, que ja no va jugar el partit de dissabte contra Anglaterra, se sotmetrà avui a proves per determinar l'abast de la lesió. Després de la victòria a Wembley, el combinat espanyol prepara el segon partit de la Nations League, en què demà s'enfrontarà a Croàcia. A la Copa del Rei, el Prat ha golejat el Sant Rafael eivissenc i té un peu i mig a la primera ronda, on es trobaria amb un equip de primera divisió. Els potablaves hauran de certificar el bitllet en el partit de tornada diumenge vinent al Sagnier. D'altra banda, a la primera federació, el canvi d'entrenador a l'Europa ha arribat acompanyat de la primera victòria. El conjunt escapulat, amb Luis Blanco a la banqueta, va superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol d'Àlex Cano en el temps afegit. El tècnic destaca la millora de l'equip.
1: Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Avui hem crescut que podíem guanyar, i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part s'ha costat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes, i s'ha decantat per nosaltres, o sigui, estem molt contents.
0: I arribarem a 9:15 parlant-vos dels Castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30a, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que s'ha de celebrar aquest proper cap de setmana a Tarragona i que es podrà veure tant per les televisions locals com també per la xarxa Més. Més coses de l'àmbit de la cultura, perquè el Piro Musical de la Mercè, que per primer cop s'ha celebrat a la platja de la Nova Icària de Barcelona per les obres a la Fira de Montjuïc i a la plaça d'Espanya, ha congregat unes 200.000 persones per posar punt final a les festes de la patrona de la capital catalana. Josep Montero, líder d'Oques Grasses, ha posat la banda sonora amb una presència destacada de música en català que s'ha coordinat a la perfecció amb els focs artificials llançats des de l'espigó de la platja del Bogatell.
2: Floreix a dins el meu amor.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan en marxa des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats es concentren a l'Avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i al carrer també de Còrsega, a l'entorn de la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. N'ha parlat fa pocs minuts el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Des del sindicat Asaja, el seu president, Pere Roquer, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. Escolta, la pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor. Una situació que els experts creuen que podria tenir alguna excepció a les zones litorals. N'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el micòleg Enric Gràcia.
5: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Dels esports, sorpresa en de l'Ilern a Lleida en l'estrena a la Lliga ACB. Ha sumat un triomf a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. James Bateman, autor de 23 punts, va liderar els de Gerard Encuentra en l'assalt al Roig Arena. També va debutar amb victòria el Girona, que es va imposar a l'UCAM Múrcia, mentre que en Joventut va cedir a la pista del Breogán. I en cultura, els castellers d'Esparreguera guanyen la primera jornada del concurs de castells d'aquest any. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al concurs de castells que se celebrarà el pròxim cap de setmana a Tarragona i que es podrà seguir per les televisions locals i també a la xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 8:45. Us ho anunciàvem suar en els titulars. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ho fa amb la convocatòria d'accions de protesta ja des de primera hora a diferents punts de la capital catalana, com l'Avinguda Meridiana, la plaça de Sants, el carrer de Tarragona i el de Sant Agustí, al barri de Gràcia. L'entitat redobla així la pressió sobre la Moncloa la vigília que el Consell de Ministres porti a aprovació al decret d'habitatge i després de l'esclat social davant del desnonament a Madrid de la Mari Carmen amb l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. En una d'aquestes protestes hi tenim el Bruno Álvarez i la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola, on sou ara mateix?
2: Bon dia, doncs ara mateix ens trobem aquí al carrer de Còrsega amb la Diagonal, on tot just fa uns minuts que s'ha aixecat el tall que havien fet el sindicat de llogateres entre els carrers de Passeig de Gràcia i Pau Claris. Un tall que ha començat sobre les 8 del matí i que ha durat poc més de 20 minuts. Aquí s'han aplegat una quarantena de manifestants amb pancartes, també amb consignes a favor de l'habitatge, i a més també s'han desplegat diferents furgons dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana per evitar que aquesta marxa arribés fins al Passeig de Gràcia. Ara, com podem veure, aquest tall ja s'ha aixecat, aquí torna a circular els cotxes, i aquest ha estat un dels 4 talls que hi havia convocats avui al matí a Barcelona per exigir l'aprovació del decret Mari Carmen, el nou decret d'habitatge que el sindicat de llogateres demana al govern espanyol que tiri endavant demà mateix al Consell de Ministres. Des de l'executiu diuen que aquesta és la seva intenció i per això des del sindicat demanen que no es quedi en paper mullat perquè es necessiten mesures estructurals.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Aquesta acció és només un aperitiu del que ens espera avui a les 7 de la tarda a la gran manifestació que hi ha convocada davant del Palau de Congressos, tot just coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, aquí a la ciutat de Barcelona. Des del sindicat ja diuen que esperen que sigui una marxa massiva.
1: Gràcies, doncs, Lola, per aquesta última hora. Des d'aquí, des del carrer Còrsega de Barcelona, un altre dels punts de Barcelona on el sindicat de llogateres ha traslladat la seva protesta aquest matí és a l'Avinguda Meridiana, a l'altura del centre comercial Hipercor, al barri de la Sagrera. Es tracta d'un punt clau per a l'accés a la ciutat. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, quina és la situació ara mateix en aquest punt de Barcelona?
4: Bon dia, Helena. Doncs aquest tall de trànsit acaba just en aquests moments. No ha estat un grup excessivament gran, unes 50 persones han estat suficients per mantenir tallada l'Avinguda Meridiana en aquest punt de la ciutat, just davant i per cor durant més o menys mitja hora, uns 50 manifestants que han cridat lemes i consignes a favor d'un nou decret d'habitatge que el Consell de Ministres previsiblement aprovarà demà. La manifestació, el tall de trànsit, que tot just, Helena, acaba s'han aixecat ara mateix de la protesta aquestes 50 persones que han participat en aquest tall de trànsit, coincideix, sí, amb la visita aquesta tarda del president del govern, Pedro Sánchez, i passa hores abans que el Consell de Ministres aprovi, doni llum verda, previsiblement, a aquest nou decret de l'habitatge, aquest decret Mari Carmen.
1: Un decret Mari Carmen, però, que també exigeixen amb unes condicions i d'entrada exigeixen que els contractes siguin indefinits o, el que també és el mateix, la renovació automàtica. Gràcies, Anna i Manel, per aquesta última hora també des d'aquí, des de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tot plegat, la derivada a Catalunya d'aquesta crisi que manté centenars de persones concentrades a la Puerta del Sol de Madrid en una acampada indefinida que ha culminat ja la segona nit. Els mobilitzats tenen la intenció de mantenir-la, si més no, com a mínim fins demà, coincidint, com us dèiem, amb aquesta previsible aprovació del decret d'habitatge en Consell de Ministres. La indignació ciutadana recupera d'aquesta manera un espai que es va convertir en un símbol de la revolta social fa 15 anys amb el 15M. Els mobilitzats exigeixen una congelació dels preus de lloguer i una regulació dels contractes indefinits. I segons acaba de transcendir, el decret d'habitatge que prepara el govern espanyol preveu prohibir als fons voltor la compra especulativa de pisos, introduir bonificacions fiscals per als propietaris que baixin el preu de lloguer i regular els lloguers de temporada. Segons fonts del Ministeri d'Habitatge, també s'estudia augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra d'un primer habitatge. Tot plegat mentre la família de Mari Carmen es reunirà aquest dilluns amb l'Ajuntament de Madrid per abordar una possible solució habitacional per a aquesta dona. Però més enllà de l'habitatge, avui també serà a notícia l'anunci que ha de fer el govern de la Generalitat. Avui, un paquet de 60 mesures en concret amb l'estratègia de combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital, que analitza els riscos associats a l'ús excessiu de les noves tecnologies entre els estudiants i que recull l'evidència de 700 estudis científics internacionals. L'anunci arribarà després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ja s'hagi mostrat partidari de prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys i hagi posat el focus en la recuperació del llibre de text i de les biblioteques com a espais centrals en l'àmbit educatiu. La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran aquest dilluns siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com per exemple la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Aprendre, no? O sigui, la paraula de prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: I més sectors, més àmbits que avui també ens deixaran segurament un titular, i és que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, per reclamar a l'Estat i també a la Comissió Europea actuacions de suport als productors i als cellers. El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAGE Catalunya, Pere Roquer, ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
6: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. I no val l'excusa, com sempre es fa, de que els impostos serveixen pel benestar. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó, encara que potser no fa falta tants cotxes oficials, i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat. Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla, doncs, que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
7: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: Quarts de nou, el conegut restaurant Pícnic de Sitges, al Garraf, al vell mig del Passeig Marítim, va oferir ahir el seu darrer servei després de 70 anys, ja que el govern central en va ordenar el tancament per incomplir la llei de costes. Els propietaris lamenten que se'ls faci fora sense que l'enderrocament s'alvidi a curt termini i creuen que això impactarà negativament en la imatge de la localitat costanera. En l'última jornada, l'establiment va voler acomiadar-se convidant els veïns i clients de tota la vida amb una copa de cava amb música.
8: És un puesto que m'encanta, molt emblemàtic de tota la vida, i la veritat és que em fa una pena quan m'he enterat avui que han de tancar, perquè té unes vistes maques i no sé, mira, se'm posa la pell de gallina.
9: Estem tristos perquè és una pena que un lloc com aquest tanqui. Són moltes hores, molta gent coneguda, moltes coses que hem celebrat aquí.
10: Si fan algo interessant, endavant. Però per tenir-ho tancat com han tancat el d'aquí, el de Kansas, molt malament.
1: I de la Costa Daurada a la Costa Brava, que ha mantingut aquests dies el seu atractiu turístic tot coincidint amb el pont de la Mercè, el bon temps ha afavorit l'afluència de visitants i el sector aposta cada vegada més per allargar la temporada més enllà dels mesos d'estiu. És una informació de Raül Martín des de Televisió Costa Brava.
11: Amb el final de l'estiu i la tornada a les escoles i a la rutina laboral, la Costa Brava comença a recuperar el ritme habitual, però el turisme encara no ha desaparegut. Aquest cap de setmana, la celebració de la Mercè a Barcelona amb el 24 de setembre com a dia festiu ha afavorit les escapades i les estades de proximitat. I és que cada vegada són més els visitants que aprofiten el setembre per fer vacances o escapades, en un moment en què les temperatures són més suaus i els principals punts turístics estan menys massificats.
12: Tenim molt bon temps i, per tant, aquest pont o aquest cap de setmana llarg estan anant bé. Molta gent també de Barcelona, segona residència, que tot i ser les festes de Barcelona, han vingut aquí a la nostra comarca i, per tant, un bon cap de setmana.
11: A les comarques gironines, les dades dels primers 7 mesos de l'any apunten precisament cap a aquesta desestacionalització. Entre gener i juliol, la demarcació ha rebut més de 5 milions de turistes i les pernotacions han crescut un 5,3% respecte al mateix període de l'any passat. A la Costa Brava, el sector també busca mantenir l'activitat durant aquestes setmanes de transició. Restauradors i allotjaments adapten els seus horaris i serveis per aprofitar un setembre que encara concentra visitants, mentre el turisme estranger continua tenint presència i s'hi suma sobretot al públic de proximitat.
1: És temps per la crònica esportiva amb una sorpresa i, a més de bàsquet. Marta Casas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: La sorpresa de l'Hilerna Lleida en l'estrena a la Lliga ACB.
13: Sí, perquè va començar el campionat imposant-se el vigent campió, el València, el Roig Arena per 100-105. Va ser una victòria coral dels de Gerard Encuentra que confirma les bones sensacions que ja havia deixat la pretemporada. Un parcial inicial de 20-26 va permetre creure als del Segrià que, tot i cedir en el segon període i arribar al descans per darrere en el marcador, van tornar a obrir forat en el tercer quart amb un parcial d'1-14. En els darrers minuts, el protagonisme de Bateman, autor de 23 punts, va conduir l'equip cap a la victòria. I també va guanyar el FIEC Girona, que ha arrencat el curs imposant-se per 7 punts de diferència, 84-77, a l'UQ Múrcia. Un duel molt igualat, en què els gironins es van endur el triomf gràcies a un parcial de 32-25 en el darrer quart. Hasél Pérez, amb 20 punts i 8 rebots, i Whitaker, amb 19 punts, van liderar l'equip de Moncho Fernández per sumar la primera victòria de la temporada. Per contra, la sisa joventut va perdre la pista del Breogán. El flamant campió de la Supercopa, amb baixes destacades, va caure a Lugo per 110-104. Els verdinegres van anar sempre a remolc dels gallecs, malgrat els 22 punts de la Provítola i els 18 de Ricky Rubio, que va acabar amb un 26 de valoració. no deixem el bàsquet, perquè el Manresa és el nou campió de la Lliga Catalana Femenina 2. El conjunt del Bages s'ha imposat al TGN Bàsquet per 69-63 en la final disputada a Mollerussa. El conjunt bagenc va encarrilar el partit en el primer quart i va mantenir la renda fins al final, malgrat els intents del conjunt tarragoní, molt combatiu fins a la botzina final. Ahir, Sey Magassa, amb 16 punts i 10 rebots, va ser l'MVP del partit. Adrià Martínez és l'entrenador de les manresanes.
14: Hem tingut 3 partits contra rivals del nostre grup, que al final això ens dona el saber una miqueta on estem, no? Els hem pogut treure, hem tingut problemes també, hem tingut reptes que hem hagut de superar, hem sabut donar la cara al partit sempre perquè han sigut 3 partits competits i sabem que estem preparades per la categoria. A partir d'aquí, el dilluns, comença l'important, que és la jornada 1, i a partir d'aquí comença a sumar sí o sí.
13: Passem al futbol, a la Lliga F, empat a 1 de l'Espanyol a Riazor contra el Deportivo. Les de Sara Monforte es van avançar amb un gol de la Costa a la mitja hora de joc. Al segon temps, però, l'expulsió de Patxo va deixar les blanquiblaves amb 10 jugadores. I en el tram final, el gol de Cabral va fer pujar l'1-1 final al marcador. Amb el punt sumat, les espanyolistes en sumen 5 i són dotzenes a la taula. Monforte dona per bo el resultat.
15: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, elles ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Tenim que fer aquest punt la setmana que ve guanyant com siga, equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé, té 6 punts i no serà gens fàcil, una altra final més.
13: I al Mundial de Clubs d'Handbol, el Barça ha superat l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39-29 i s'ha assegurat un bitllet per la final que jugarà dijous al vespre contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. L'entrenador blaugrana, Carlos Ortega, valora la feina feta per l'equip.
16: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos ocupado la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final.
13: Doncs encara els queda un partit intranscendent als blaugranes, perquè ja tenen aquesta classificació per la final, en la qual ja es mesuraran dos dels gegants europeus, eh? El Veszprém, amb vells coneguts blaugranes, i el Barça, vigent campió de la Champions.
17: Molt bé, doncs vinga, que vagi bé, Marta.
13: Adéu.
17: Gràcies, adéu. Temps ara per la cultura i per als castellers d'Esparreguera, que han guanyat la primera jornada del concurs de castell d'aquest any. El trofeu ha marxat per primera vegada cap al Baix Llobregat en una edició, la 30ª, on han participat les 12 colles que fan castells de gamma alta de 7 pisos. La d'aquest diumenge ha estat la prèvia al gran concurs de castells que s'ha de celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Tarragona i que podreu seguir a través de la vostra televisió local o també a través de la xarxa Més. Ens ho amplia tot plegat la Norma Lebrero.
18: Era el moment clau del concurs. Dues colles s'ho jugaven tot a una carta. Sarrià havia intentat el 4 de 8 però l'havia desmuntat i Esparreguera es jugava al primer lloc amb un 5 de 7 amb agulla i l'han acabat coronant. Han guanyat el concurs amb 15 punts de diferència i després de posar-se al davant de tothom a la segona ronda amb un 3 de 7 aixecat per sota, que era la primera vegada que es portava a concurs.
19: Nosaltres no veníem a fer res més, però la colla tira molt i la colla sap perfectament quins castells podem fer i quins no. Ho hem decidit, la colla estava entusiasmada, estava super a tope per poder descarregar el castell. Crec que m'emboniré perquè no tinc aire, he cridat com un boig.
18: Segona posició pels castellers de Figueres, tercera pels castellers de Cerdanyola i empat de 5 colles al quart lloc. Els castellers de Sarrià, Escardats, Badalona, Berga i Caldes. La diada ha deixat la plaça del castell de Torredembarra, una desena de construccions, 5 de 7, 4 7 de 7 descarregats amb èxit i només dues caigudes.
17: La Setmana del Llibre en Català ha tancat aquest diumenge la seva 44a edició amb més de 130.000 visitants, uns 8.000 per sobre de l'any passat, i una facturació que frega el milió d'euros, un 12% més que fa un any. Són dades que ha facilitat l'organització a l'espera de tancar les xifres definitives d'enguany. L'esdeveniment arriba al seu final després de 10 dies dedicats a la literatura, l'edició i la cultura en català, i els organitzadors afirmen que aquest és el tercer moment de l'any de més venda de llibres a Catalunya. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, diu...
20: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
21: Molt bon dia.
20: Sònia Gardeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
21: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, oh! I tal dia com avui, però del 2005, el Futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
20: I quin sant mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
21: Doncs Sant Lli. Oh! Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
20: Oh! Quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
21: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
22: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu, i aquí sobretot doncs, tractem amb vedella, amb xai, també tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
20: I a paraules d'àvia...
23: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
21: Que el que vol dir bàsicament és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com per exemple...
23: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut l'enteniment! No tinc pas jo tants diners!
21: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'Horta.
24: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
20: Alerta amb els hotels d'insectes. Sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs afilats. Això és el millor que podem tenir. Els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
21: I quins experts m'han dit això?
20: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
21: Oh, molt bé, molt interessant. Va. I avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'escola Bressol La Granada.
20: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
21: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
20: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
21: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles Bressol municipals en els propers cursos.
20: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
21: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessats.
20: Que bombin el temps! O millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
21: partir. Ja és tardor?
20: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
25: Castanyes per la muntanya,
20: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
25: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop.
21: Ai, no me'n recordo de més.
20: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això, arribem al No pots estar avorrit que li fardeu en un poble com Cardedeu.
21: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
20: Feina feta, pa...
26: Ràdio Cardedeu. Són les 9. El podcast del 9-9. Una coproducció del 9FM i la xarxa.
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dilluns 28 de setembre, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 2:15 serà el moment per l'entrevista i l'Isaac Muntades parlarà amb el regidor Joan Sarrià sobre la Fira de la Galeta de Camprodon, que se celebrarà al municipi aquest cap de setmana. A 3:15 de 10, com sempre, serà el torn de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i tancarem el programa fent un repàs breu dels resultats esportius de les nostres comarques. I a més, un cop acabat el repàs, en Joan Ferriol ens explicarà què és la cursa del Taga i també com li va anar. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El reciclatge tèxtil es troba en plena crisi. La combinació de roba de mala qualitat, la falta de sortida comercial, la saturació d'excedents i les noves obligacions legals han portat a les entitats socials al límit. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Alguns dels contenidors taronges de recollida de residus tèxtil han començat a desaparèixer. Són els de Roba Amiga, xarxa de la qual forma part l'entitat osonenca Tapís, que durant anys ha fet recollida del tèxtil als municipis. El canvi de normativa i, sobretot, la crisi del mercat de la roba de segona mà han fet trontollar un model que fins ara permetia assumir el servei sense un cost directe per als ajuntaments. Ho explica la gerent de Tapís, Mireia Ribas.
2: El 2025 ha estat un any molt, molt complicat i molt dur. Sí que el 26 sembla que comença a nivell més de responsabilitat de l'ajuntament, a ser aquesta part que demanàvem de corresponsabilitat, empreses socials i ajuntaments. I llavors, aquí al territori d'Osona, a dia d'avui, com dius, estem sobrevivint, com totes les empreses socials que treballem amb aquesta línia d'activitat econòmica, les empreses d'inserció.
1: La dificultat no és només econòmica. Des de Tapís expliquen que cada vegada costa més donar sortida a la roba recollida. La producció de roba de pitjor qualitat i la saturació dels mercats de segona mà han fet que l'entitat acumuli material que no pot comercialitzar. La Generalitat ha augmentat el retorn econòmic als municipis per tona de tèxtil recollida, mentre es desenvolupa el futur sistema de responsabilitat ampliada del productor. El 2027 aquest retorn continuarà augmentant, però mentre el nou model s'acaba de definir, alguns dels territoris han optat per assumir directament la recollida. És el cas de la Mancomunitat La Plana, que des del febrer recull el tèxtil en recursos propis. Quim Comas, cap de l'àrea de Medi Ambient i Acció Climàtica de la Mancomunitat La Plana.
3: Nosaltres, davant d'aquesta situació, i tenint en compte que ja fem una gestió amb recursos propis de recollida d'altres fraccions, vam optar per fer el mateix amb la fracció del tèxtil. I des del febrer d'aquest any 2026 estem fent aquesta recollida de forma internalitzada, amb recursos propis.
1: El canvi de portes en fora pràcticament no es nota. Les bústies continuen al carrer i la freqüència de recollida és similar. La diferència és que ara un equip de la Mancomunitat les buida, fa una primera selecció i les trasllada del tèxtil a Tapís, que en fa el tractament final.
3: De fet, tot el que sigui tèxtil ha d'anar als contenidors, i és a partir de les classificacions posteriors on, per un cantó, tot allò que no sigui tèxtil es treu. Nosaltres fem una primera selecció en el que sí que descartem tot allò que no és residu tèxtil, i això ja queda fora d'aquest circuit, i aquell residu tèxtil que està contaminat, per dir-ho d'alguna forma.
1: Això, però, també té un cost. El futur passa ara pels nous contractes que hauran de licitar els municipis i pel desplegament del sistema de responsabilitat ampliada del productor.
0: Dijous, tot i la tensió de la sessió plenària de Cardedeu, s'aconseguia aprovar el Pla Local per la Llengua 2026-2030. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que aquest pla recull la proposta treballada per l'Ajuntament juntament amb les apropiacions i aportacions fetes per la ciutadania al llarg del procés de participació, com també algunes anotacions de caràcter tècnic incorporades per professionals en la matèria. Es planteja com un document de caràcter analític, estratègic i de contingut operatiu. Impulsar l'aprenentatge del català entre les persones nouvingudes i facilitar que el puguin practicar, garantir la presència normalitzada del català en l'àmbit del comerç o assegurar que el català és la llengua d'ús de tots els referents lingüístics de la comunitat educativa són només algunes dels objectius que recull el Pla Local de la Llengua, elaborat en aquest procés participatiu amb l'assessorament de la Plataforma per la Llengua i amb la col·laboració de l'Oficina del Consorci per la Normalització Lingüística de Cardedeu. Amb aquest pla han escut també la taula de la llengua que es reunia per primera vegada dimarts de la setmana passada a Tèxtil Rase. Escoltem a Ignasi Panes, regidor.
5: Aquesta taula volem que sigui realment més dinàmica, més oberta del que seria una comissió local, que acostuma a ser molt més formal. Per tant, la participació és oberta a tothom, encara que normalment doncs, hi veurem representades algunes entitats culturals, les més sensibles per la llengua, els partits polítics i també persones a títol individual. Això avui ho posarem també en joc perquè ens organitzem una mica com creiem que sigui més àgil.
4: Amb la constitució de la taula per la llengua i l'aprovació del pla local, l'objectiu ara és promoure l'ús del català i recuperar el vigor, com també la implicació de tots els agents que formen part de Cardedeu, comerços, entitats esportives i culturals o persones a títol individual.
0: I els Mossos d'Esquadra detenen un home a Ripoll per tràfic de drogues i falsificació de moneda i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll van detenir el passat 20 de setembre un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de tinença, falsificació i distribució de moneda falsa. Pels vols de les 12 d'aquell mateix dia, els Mossos van rebre un avís per una discussió entre veïns a la via pública, a Ripoll. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van observar com un home, en percebre la presència policial, amagava alguna cosa sota d'un vehicle que hi havia estacionat al carrer. A més, van veure que aquesta persona tenia sang a les mans i que presentava un tall obert al dit gros de la mà dreta. Mentre un dels agents intentava assistir l'home ferit, l'altre es va apropar al vehicle on hi hauria amagada alguna cosa i de sota en va recuperar una clau de cotxe. Els Mossos van demanar a l'home com s'havia fet la ferida de la mà i si la clau era seva, i davant les preguntes no va voler respondre, es va posar molt nerviós i va intentar arrabassar la clau de la mà de l'agent. Davant d'aquest fet, els agents van escorcollar l'individu i li van trobar a les butxaques de la jaqueta diversos bitllets tacats de sang i un embolcall de plàstic amb una substància en pols de color blanc que aparentment podria ser cocaïna. La policia va comprovar que la clau que havien recuperat obria un dels cotxes que hi havia estacionat. Van fer comprovacions i van determinar que constava a nom de l'home. Els agents van mirar si dins del cotxe hi havia més droga i efectivament van trobar al portamaletes diversos embolcalls de la mateixa naturalesa que els que l'home tenia a la jaqueta. També van trobar amagats a la cabina diversos feixos de bitllets embolicats, alguns dels quals estaven tacats de sang. El pes total de la droga eren 18 grams i la quantitat de diners ascendia a 2.830 euros fraccionats en bitllets de 10, 20, 50 i 100. Davant d'aquests indicis, els Mossos van detenir l'home per un delicte contra la salut pública. Posteriorment, entre els feixos de bitllets intervinguts, els agents van detectar diversos bitllets falsos de 20 euros, motiu pel qual també s'investiga l'home per tinença, falsificació i distribució de moneda falsificada. El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll el 21 de setembre.
0: L'Ajuntament de Castellterçol ha presentat oficialment el projecte Castellterçol Regenera 2030 a la convocatòria del Pla de Barris i Viles d'aquest 2026. Es tracta d'un pla ambiciós amb un pressupost total que supera els 11 milions d'euros, dels quals opten per cobrir el 75% mitjançant finançament de la Generalitat. Laia de Déu, una codinenca.
7: L'objectiu de la proposta és transformar el poble a través de tres grans eixos: la millora urbana, la transició ecològica i l'acció sociocomunitària. Pel que fa a les transformacions físiques, destaca l'urbanització integral del barri del Sot de la Cleda, una zona pendent des dels anys 60 amb una inversió que podria ser de 1,2 milions d'euros. A més, es destinaran més de 3 milions a la rehabilitació de l'antiga fàbrica Anla per adequar-la com a equipament cultural. Albert Obrero és el primer tinent d'alcalde de Castellterçol i explicava que, tot i que la competència per aconseguir el pla de barris és molt exigent, l'Ajuntament té els recursos propis per aportar la seva pròpia part del projecte.
8: Hem presentat un projecte d'un 11,3 milions. El primer punt que hem de fer és que l'Ajuntament té aquest 25% per aportar-lo. Recordem que aquest impositiu va datar un govern amb deutes, amb una caixa buida i amb pòlisses de crèdit. Ara mateix hi ha diners suficients per poder atendre aquesta dotació que ens pertoca com a municipi. Si no, no ens podríem haver passat.
7: En l'àmbit de la transició ecològica, la partida més important és la proposta de canviar la xarxa d'aigua potable amb més de 4,5 milions d'euros per substituir el fibrociment abans de l'any 2030. També renovarà el clavegueram i s'instal·laran noves plaques fotovoltaiques a l'Anla i a la piscina municipal.
8: La puntuació d'aquest projecte et dona el màxim de punts si tu amb una acció aconsegueixes les tres potes. I en el cas de l'Anla aconseguim les tres potes, perquè fent transformació física, fent transició ecològica i fent acció comunitària. Checking. Ho assolim amb els tres. L'Anla, tot i que no hem pogut fer la intervenció integral que nosaltres haguéssim pogut fer amb el segon mandat, però la pandèmia ens ho va impedir, no vol dir que no haguem fet res. Hem fet actuacions amb l'envolvent, s'ha fet tota la taula nova, ja està completada i s'han fet tots els tancaments.
7: I a la part sociocomunitària, el projecte preveu ampliar el gimnàs municipal del poliesportiu Joan Casanovas, l'únic de caràcter públic de tota la comarca, de més de 800.000 euros per reduir la pressió dels usuaris. L'Ajuntament també creu que, en cas de no rebre el finançament del Pla de Barris, els diferents projectes que inclou es podrien abordar durant el següent mandat de manera independent. Paral·lelament, l'Ajuntament ja estudia presentar-se al Pla de Pobles de la Generalitat com a alternativa per aconseguir finançament.
0: I Tona posa en marxa una nova edició dels pressupostos participatius amb processos adreçats a infants, joves i adults. En total, els veïns podran accedir al destí de 81.000 euros del pressupost municipal de l'any que ve, Andreu.
1: Sota el lema a Tona, tothom participa, el municipi posa en marxa els pressupostos participatius per a infants, joves i adults. En total, la ciutadania podrà decidir sobre 81.000 euros del pressupost municipal del 2027. Sentim a Guiu Grau, regidor de Participació.
9: Tres processos participatius que se celebren alhora, que s'estan celebrant alhora al mateix temps i que s'estabaran durant aquest primer trimestre, i és que tota la ciutadania, des que som ben petits amb la Pepi, quan som joves amb en Crea i quan entrem a l'edat adulta amb els pressupostos participatius generals, podem dir la nostra amb el nostre poble i podem decidir sobre els pressupostos participatius. Hem passat ben bé de rècords de participació en els processos participatius que vam fer.
1: La Pepi s'adreça als nens i nenes d'entre 5 i 13 anys, que podran presentar propostes d'activitats durant el mes d'octubre. La votació serà el desembre.
10: L'any passat van anar molt bé els pressupostos i participatius infantils de Tona, que havia de ser la Pepi.
11: Els propis infants poden triar quines activitats volen fer per al nostre poble.
1: Els joves d'entre 12 i 35 anys tenen el seu propi accés. En Crea, aquest any, hi ha 25.000 euros, 15.000 per activitats i 10.000 per inversions. En aquesta cinquena edició s'han presentat 32 propostes i les 24 l'han passat a la votació final. L'assemblea serà aquest dissabte i els joves podran votar individualment i també per franges d'edat. I els majors de 16 anys, empadronats a Tona, podran decidir sobre 50.000 euros dels pressupostos participatius generals.
12: La fase de presentació de propostes, que va ser del 20 d'abril al 31 de maig, es van presentar un total de 59 propostes, que és l'any que seran presentat més. Llavors, durant la validació tècnica, s'han acceptat 30 de les propostes i se n'han descartat 29.
1: La votació dels pressupostos generals començarà el 16 d'octubre i s'allargarà fins al 16 de novembre, tant presencialment com per la via telemàtica. Els tres processos coincideixen aquest trimestre amb l'objectiu que siguin els mateixos veïns de Tona qui decideixin en què s'estiran aquests diners.
0: I divendres, Translocus Osona impulsava una nova trobada professional amb el Fòrum del Transport i la Logística, una jornada que va combinar debat, espais de networking i una exposició de vehicles i empreses del sector. Andreu.
1: El transport i la logística són dos sectors clau per al funcionament de la indústria i l'economia. A Osona fa 3 anys va néixer Transloc, una associació que agrupa empreses del sector i que treballa per donar resposta als principals reptes d'aquest sector. Jaume Noguer, president de Transloc Osona.
13: Tot aquell ventall de gent per compartir problemes i buscar-hi solucions. I l'únic que volem és donar suport i, sobretot, apostar cap a la sostenibilitat. Això avui és que hi tenim de ser-hi perquè tenim un problema. S'ha vist aquest estiu.
1: Aquest divendres, l'entitat va celebrar a Vic el Fòrum del Transport i la Logística. La jornada va combinar exposicions, debat i espais de networking amb l'objectiu de posar en contacte empreses, proveïdors, administracions i professionals i generals i generar noves oportunitats de col·laboració.
13: Volem també ser la llançadera de la Catalunya Central. Per què? Perquè volem ser la tercera corona logística.
1: La transició energètica va ser un dels grans temes de la jornada. S'hi van abordar qüestions com l'electrificació, les energies alternatives i les dificultats que tenen les empreses a l'hora de renovar les seves flotes. La intel·ligència artificial i la digitalització van protagonitzar l'altra taula de debat, centrada en com aquestes eines poden transformar la gestió de les empreses. Víctor Gastón i Bernat Vidal són membres de la Junta.
14: Mai havíem vist unes fluctuacions en el mercat del gasoil i mai havíem vist la volatilitat que té l'últim any. Per exemple, aquí a Vic i a la comarca d'Osona, els camions de recollida de residus van amb biogàs i, per tant, ja contribueixen. Hi ha una flota de 20 vehicles que reposten aquí a casa nostra cada dia, no?
15: Este és un moment de canvi realment important, on més enllà d'incorporar una nova tecnologia, com seria la IA, de manera que les empreses estan prenent decisions estan d'alguna forma organitzant les seves operacions i també fins i tot competint d'una altra manera.
1: Una jornada amb què Transloc Osona vol acompanyar les empreses davant la transformació del sector i facilitar les noves connexions i col·laboracions.
0: I canviem de qüestió perquè la Generalitat ha posat que Sant Julià de Vilatorta pagui 1.900.000 euros a Calldetenes per saldar el conflicte per la urbanització de la Font d'en Titus. Andreu.
1: Fa més de 25 anys que Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta arrosseguen un litigi per la urbanització de la Font d'en Titus. El conflicte remunta al 1995, quan la Generalitat va aprovar un primer decret sobre el canvi de terme municipal. El decret es va anul·lar perquè no concretava el repartiment de béns, drets i deutes entre els dos ajuntaments. Això va obligar a aprovar-ne un de nou, que va entrar en vigor el 3 d'agost del 2000. Entre tots els decrets, va quedar un buit que ha originat la disputa actual. Els ajuntaments no es posen d'acord sobre qui havia de recaptar els impostos i assumir les despeses de l'enllumenat durant aquest període. Ara, la Generalitat ha fet una nova proposta, que el conflicte se saldi amb el pagament de 190.000 euros de Sant Julià Calldetenes. La novetat és que amb la intervenció de la Generalitat el conflicte podria passar de ser entre els dos consistoris a ser també amb el govern català si no accepten la proposta. Màrius Valls és el regidor de Planificació Urbanística de Calldetenes.
16: És una mica ridícul que encara en aquests moments ens trobem en aquesta situació. Per la nostra part hem intentat primer parlar amb els responsables de l'Ajuntament de Sant Julià. La sensació que tenim és que no tenen gaire voluntat d'arribar a un acord. Si d'aquí a finals d'any i amb intermediació de la Generalitat o del que sigui no arribem a un acord, doncs nosaltres el que farem serà demanar que es reverteixi la situació i que la Font d'en Titus torni a ser part de l'Ajuntament de Calldetenes.
1: Des de Sant Julià coincideixen que la situació s'ha d'aclarir i resoldre. Ara estan recuperant tota la documentació i asseguren que si finalment es demostra que han de pagar, ho faran. A priori, però, mantenen que no els correspon assumir aquest pagament.
16: Si no els agrada tindre-ho, que ens ho tornin, nosaltres ja ens en farem càrrec, i tot acabat. Vull dir, a més de la Font d'en Titus, ara és la Font dels Lius, i volem que això s'acabi perquè no ens convé a ningú i creiem que estem donant un mal exemple.
1: La resolució és provisional, a l'espera que els ajuntaments hi presentin al·legacions. Tot apunta que la Generalitat els concedirà una pròrroga. Després, el cas passarà al Departament de Presidència, que haurà d'emetre la resolució definitiva.
0: Mort Marcel Miquel, clau de la recerca històrica i el patrimoni de Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntades.
6: L'investigador, autor i divulgador santjoaní Marcel Miquel Fageda va morir divendres als 59 anys després d'haver patit una complicació arran d'una intervenció quirúrgica. Miquel ha estat una de les figures més actives de la cultura, la recerca històrica i el patrimoni de Sant Joan de les Abadeses durant les darreres dècades. Llicenciat en dret i procurador de professió, va compaginar la seva activitat professional amb una dedicació constant a l'estudi i la divulgació de la vila santjoanina. Durant la seva trajectòria també va ser l'autor de llibres i treballs importants. Sentim a Pep Garriga, director del SAT Teatre Centre.
17: Després la feinada increïble que va fer per un dels grans llibres dels últims anys que s'ha fet a Sant Joan, que és quan va coordinar el llibre de l'Abans sobre el recull fotogràfic. Ell va ser l'ànima que va impulsar, coordinar i catalitzar tota la feina que es va fer de recollida de les fotos. D'anomenar llibres que va fer especialment algun de la Sardana, amb en Joan Ferrer, articles de tota mena, monogràfics sobre temes molt concrets, i especialment més de 3 o 4 monogràfics de la Festa Major, director de Vall dels Pabordes i multitud d'estudis que va fer i que va publicar, especialment doncs, en la nostra revista de la SJA, que era un dels grans col·laboradors.
6: Miquel, que era molt estimat al municipi, també era col·laborador de la Veu de Sant Joan, una pèrdua molt sensible pel municipi. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet, lloant la seva figura.
18: En Marcel, per sobre de tot, era un santjoaní amant del seu poble, i aquesta estimació l'ha portat sempre a fer recerques i publicacions sobre la nostra història i també a involucrar-se en moltes activitats socials i culturals. Com a regidora, sempre que li he demanat alguna cosa, mai ha tingut un no per resposta.
6: Miquel també era una persona estretament vinculada amb la música i les arts escèniques. Per exemple, era un dels directors del Teatre Centre i va formar part de la direcció dels nombrosos muntatges, especialment en l'àmbit musical, a més d'exercir tasques d'assessorament. Sentim a Garriga.
17: Des de petit sempre ha estat vinculat al Sant Teatre Centre en l'àmbit musical, però especialment als anys 90 i durant durant aquests últims 30 anys sempre ha estat membre de la junta del nostre Sat Teatre, i especialment primer com la seva formació jurídica que tenia. Ell era procurador de tribunals, era el secretari que se n'encarregava de que tota l'associació complís la normativa jurídica, i especialment com a director musical ell ha estat l'ànima de tots els nostres projectes.
6: També va estar vinculat al moviment sardanista i a l'organització de Sant Joan Ciutat Pubilla de la Sardana 1997, i durant molts anys va formar part de la comissió assessora del Festival del Contarnau.
0: Cardedeu compta amb un nou club de lectura des de la setmana passada, el Club de Lectura Feminista, del qual en vam parlar a principis de temporada i que tot just ara ha fet la primera sessió, Enric.
4: Així és, Ona, i és que, com bé dius, des de la Regidoria d'Igualtat s'ha posat en marxa, amb la col·laboració de la Biblioteca Marc de Vilalba, el Club de Lectura Feminista, amb la voluntat de ser un espai de trobada intergeneracional per compartir mirades i experiències al voltant de la literatura escrita per dones. Les gratituds de la novel·la de Delfín de Vigan sobre la gratitud i la importància de donar les gràcies a les persones que ens han ajudat a la vida, on l'autor explica la història de Mitchka, una dona gran que pateix Alzheimer i afàsia, i com ara té moltes coses a dir, ha estat la primera lectura del Club Feminista dinamitzat per Yoko Elias, un club de lectura obert a tothom. Escoltem aquesta dinamitzadora.
19: Hi ha d'haver-hi com una inquietud. Si tu ets una persona, insisteixo, home o dona, que vulgui venir i que tinguis una inquietud, doncs, aprofundir sobre el tema o d'ampliar els teus coneixements sobre el tema, doncs crec que és una gran oportunitat.
4: A través de les novel·les, el club pretén reflexionar sobre la situació de les dones en diferents àmbits i generar un espai de debat, espai crític i reflexió conjunta. De fet, es faran 10 sessions en 10 lectures i no cal inscripció prèvia.
0: I Bigues i Riells i Caldes de Montbui estrenen nou curs de les aules d'extensió universitària, Laia.
7: A Bigues i Riells, el curs passat es van estrenar amb les aules d'extensió universitària, i enguany, després de valorar l'èxit i la implicació de la població de la zona, hi tornen. El tret de sortida a Bigues serà aquest dimecres 30 de setembre, 6:45 de la tarda, al Centre Cívic de Bigues, amb el doctor Josep Cervelló Autuori, catedràtic d'Egiptologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic, i parlarà sobre les excavacions a l'ombra de les piràmides, les últimes descobertes de la missió arqueològica de la UAP a Saqqara, Egipte. Les conferències es continuaran fent un cop al mes i se'n faran un total d'11 que s'extendran fins al juny. Núria Rosell és la presidenta de la Junta i explica per què han decidit mantenir aquest format.
20: Fins ara ens ha funcionat molt bé fer-les mensuals, perquè el nostre municipi organitza moltíssimes activitats. Hi ha molta oferta. Hi ha molta oferta de diferents tipus d'activitats, de teatre, de cinema, etc, etc. I, per tant, les persones, doncs, semblava que fer-ho mensual, doncs els hi anava molt bé, per poder també combinar amb altres activitats que poden fer i no, entre cometes, estressar-se amb una sobreoferta que hi ha de diferents temes.
7: Com és habitual, la iniciativa compta amb el suport organitzatiu i de cerca de conferenciants de l'Autònoma. Tot i això, des de la Junta i a partir de les peticions dels associats, també hi aporten propostes temàtiques. Però Bigues i Riells no és l'únic municipi que compta amb una aula d'aquest tipus. Caldes de Montbui celebra enguany els 10 anys de trajectòria de la seva aula d'extensió universitària. La inauguració del nou curs serà el proper 7 d'octubre, 6:45 de la tarda, a l'Espai Can Rius, amb ni més ni menys que el meteoròleg Tomàs Molina, que oferirà la ponència Com serà el temps a Caldes del 2030. A diferència de Bigues, a Caldes les conferències es fan de manera quinzenal, però com a Bigues aborden un ampli ventall de temes divulgatius, científics, culturals, etc. Totes dues aules tenen com a prioritat afavorir l'envelliment actiu i l'accés a la cultura per a les persones majors de 55 anys, tot i que estan obertes a qualsevol persona de qualsevol edat amb inquietuds per continuar aprenent.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
22: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Per fi som dilluns, arrenca una nova setmana. I per fi ho fa amb novetats meteorològiques. L'anticicló que dominava la situació aquestes últimes setmanes, podríem dir, aquests últims dies, comença a desinflar-se, comença a marxar i, per fi, obre les portes a un temps molt més canviant, a un temps molt més dinàmic, podríem dir, i on els canvis

0: lluny de la nostra zona, i ha començat a ploure una mica. I de cara a aquesta nit, és quan pot començar a ploure. I ho pot fer de manera moderada a les nostres comarques, sobretot cap al Vallès Oriental, cap al Prelitoral, és on pot ploure més, sobretot aquesta tarda nit, i més de 15-20 litres en algunes zones. Les temperatures màximes van baixant. Avui baixaran més respecte a les d'ahir i es aniran normalitzant mica en mica. Valors ja molt més normals per època de l'any. Avui costarà arribar als 27-28 graus de màxima. Hi ha temperatures molt més normals, com deia, per aquestes dates en les que ja estem. I res més destacar, això, que per fi hi ha un canvi de temps, per fi una setmana molt inestable, i puja sobretot aquesta tarda i nit. Moltes gràcies, bon dilluns, adeu.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà i que tinguis un bon inici de setmana. Nosaltres, amb aquest breu minutet, repassarem les portades. Andreu.
3: Doncs mira, va, farem un breu repàs, com que és dilluns, de les portades del nou, dels dos nous, del Vallès Oriental i el d'Osona. El d'Osona, doncs, el titular parlen sobre aquest cas, podríem dir gairebé de ciència-ficció, on quatre homes estan sent perseguits. Un el van trobar a Muntanyola després de que la policia els perseguia des de Sant Feliu de Guíxols. A la imatge destacada, doncs, veiem que Roda Ter va celebrar els 1.200 anys del nom del poble, que durant l'espectacle per la Festa Major. I se'ns ha acabat el temps.
2: Se'ns ha acabat el temps i ja repassarem un altre dia la portada del Vallès. Andreu, moltes gràcies. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: 2:15 del matí i avui començarem per fer un repàs dels resultats esportius de les nostres comarques. Doncs començarem per la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades perquè ens faci aquest breu repàs esportiu. Isaac.
1: Doncs mira, comencem per futbol perquè el grup 3 de la tercera catalana, el Camp de Bànol, li va clavar una maneta al Joventut Sant Pere Màrtin, 5-0. Van marcar Garrido, Wandianga, Diao, Caro, Caro i Maideu, i el Camprodon li va fer un 7 al Sant Privat d'en Bas i va guanyar 6-1 amb un doblet de Néstor Fabián, un altre doblet de Martí Coderc i gols d'Abde Samat i Canseco. Per la seva banda, la Badesenc va empatar un contra les Pes amb gol de Braima. Tots tres van jugar a casa i el Camp de Bànol, doncs, ara mateix és el millor classificat del grup, dels equips. Disculpeu. Ai, del Camp de Bànol és quart, el Camprodon setè i la Badesenc dotzè. I a la Lliga d'Hockey Nacional Catalana, l'Hockey Club Ripoll va començar la Lliga tombant el Barça a casa per 4-1 amb un doblet de Font i gols de Juglar i Monge. Per tant, bon inici del Ripoll, que suma 3 punts i, a més, guanyant un dels millors equips de la categoria.
0: Doncs, Isaac Muntades, moltes gràcies. Nosaltres seguirem aquest repàs esportiu. Ens anirem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubió perquè ens expliqui com ha anat aquest cap de setmana per la seva zona. Enric.
2: Molt bones. Doncs mira, portem bones notícies de Cardedeu i això m'agrada, i és que aquest any sembla que sigui una anomalia amb el bon sentit. I descobrim aquest bloc informatiu des d'aquí, des del poble, podent explicar que el femení d'handbol ha guanyat el Sant Quirze per 31-25 a la Lliga Catalana Or, mentre que el masculí Argent Catalana ha guanyat per 32-26 a Lleida. Així que molt bon inici de la temporada. Qui també està fent un inici prou triomfal de la temporada i que ara mateix es col·loca segon de la classificació empatat a punts amb els primers és el Freiking Granollers, i és que aquest cap de setmana ha aconseguit un espectacular 31-41 a la Lliga Asobal, guanyant el partit amb l'Orneo Eon Alicante de manera contundent. I això sí, si mirem cap al futbol, no ha estat el cap de setmana de les nostres contrades, del Vallès Oriental i Baix Montseny. I és que si mirem a Primera Catalana, que sempre es portem al Cardedeu, ha perdut contra el Bosc de Tosca per 4-1, cosa que el deixa 13è la classificació, tot i ser inici de temporada no és plat de bon gust de ningú, això. I tampoc ha estat el cap de setmana per futbol a Segona Catalana de cara al Vilamajor, i és que ha perdut contra el Canovelles per 2-1, així que res, esperem que segueixin així de bé els resultats en vol i que millorin els de futbol, sens dubte.
0: I acabarem el repàs esportiu des d'aquí a l'emissora del 9FM. Andreu Jiménez, bon dia de nou, explica'ns com ha anat aquest cap de setmana per Osona i el Lluçanès.
3: Bona zona, doncs no tenim molt bons resultats, però sí que haurem de destacar-ne un, sobretot comencem pel Tona, que va perdre el camp del Sant Juan Atlético de Moncada per 2-1. Ara mateix els tonencs són penúltims a la Lliga després de 4 jornades, on es troben ara mateix a la 17a posició. I pel que fa a la tercera divisió femenina, el Vicriu primer va rescatar un punt del camp del Pallajà, on van empatar a 0, i les biguetanes ara mateix es troben a la mitja taula després de 3 jornades disputades. Pel que fa a la Lliga Elite, tenim una de freda i una de calenta. Comencem per la calenta, que és que el Manlleu és líder de la Lliga després d'ahir derrotar el filial del Sabadell per 1-3, on els manlleuencs es van posar 0-3 al marcador. Charlie va tornar a aturar un penal, ja ho va fer en el derbi, i ho va tornar a fer, va tornar a aturar un penal el porter del Manlleu, i ara mateix el Manlleu es troba al cap davant de la classificació. Només s'han disputat 2 partits, però has d'anar líder. I la freda és el Vic, que va caure a casa contra l'Horta per 0-1, i ara mateix el Vic és cué, però bé, ja sabem que és molt simbòlic, ja que estem només a la segona jornada. I a la Primera Catalana, destacar el bon resultat del Torelló, que es va imposar per 2-1 contra el quart, i els Pescallunes es troben ara mateix a la 5a posició de la Lliga amb 2 jornades disputades, tenint en compte que és un equip que ha pujat aquest any. Doncs bon inici de temporada pel conjunt de Miquel Muñoz, que és 5è amb 4 punts després de guanyar un partit i empatar-ne un altre. I també destacarem avui el 9-9, doncs evidentment a l'hoquei, que no ha començat la temporada pel que fa a la Hoquei Lliga Plata, on el Manlleu va guanyar 5-1 contra el Mollerussa, li va clavar una maneta, i pel que fa a l'autobicatana Pativic, va caure derrotat al tram final del partit contra el filial del Noia per 4-3. I destacar que l'Hoquei Lliga, la primera divisió de la màxima categoria estatal de l'hoquei, encara no ha començat, el Voltregà està de pretemporada, i el que van, doncs, van clavar-li una maneta també al Lloret per 5-2.
0: Doncs Andreu Jiménez, moltes gràcies per aquest repàs esportiu. Ens veiem ara. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.
0: I ara coneixerem a Joan Ferriol, ens explicarà què és la cursa del Taga i també com li va anar, i tot això ens ho farà amb una nota de veu.
4: Hola, sóc en Joan Ferriol i res, us vull explicar quina va ser la meva experiència en córrer la 27a edició de la cursa del Taga aquest passat dissabte 19 de setembre del 2026. Jo sóc de Sant Joan, de les Abadesses, de tota la vida, i ara fa uns 4 anys que també formo part de l'organització d'aquesta cursa del Taga. I l'any passat se'm va passar pel cap que seria xulo, seria divertit participar en la cursa, no? I sentir doncs, el que els corredors senten quan fan la cursa que organitzem nosaltres i que a més passa doncs, per aquí aquests llocs on jo quasi que em passo totes les tardes amb els meus amics, no? Puig Estela o el Taga mateix. I res, doncs he estat entrenant una miqueta, no gaire tampoc, aquest any, perquè al final tampoc volia fer la cursa a un nivell molt competitiu, no? Volia simplement poder acabar la llarga, que són 28 quilòmetres amb 2.000 metres de desnivell positiu, i així ha estat. Al final vaig poder córrer la cursa, la vaig poder acabar amb un temps de 3 hores 22 minuts, tot seguint els consells en David Rovira i en Joan Maria Illa, que són dos corredors locals que estan molt forts, que em van dir que anés tranquil perquè la cursa es feia dura, i de fet tenien raó, però bueno, al final doncs això vaig poder acabar-la i estic molt content. Això ho explico 2 dies després d'acabar la cursa, amb les cames més o menys senceres, amb una mica de golletes, però bé, de fet des del balcó ara estic veient la Puig Estela i el Taga, i hosti, em sento orgullós d'haver recorregut i d'organitzar-la, perquè és una cursa super, super xula, i que tothom que escolti això no l'hagi fet, animo que vingui perquè val la pena. Va, una abraçada.
0: Doncs ara acabem d'escoltar el testimoni de Joan Ferriol, que va participar a la cursa del Taga. Isaac Muntades, has parlat amb en Joan, no sé si tu t'atreviries a fer la cursa del Taga o si ja l'has fet.
1: No l'he fet mai, la cursa del Taga. És una cursa amb molt desnivell. També és veritat que la cursa del Taga, com sabeu, té 3 distàncies. Llavors, aquesta cursa, doncs tu pots triar una mica la distància que et vagi millor. En aquest cas hi ha les distàncies més curtes i la llarga. Jo crec que sí que m'atreviria a fer-la, no la faria d'una manera amb un temps com el d'en Joan, no? Perquè el temps d'en Joan Ferriol és molt bo, tot i que ell no entrenés allò per guanyar, però sí que és un temps d'aquells top. Vull dir que bé, a mi m'agraden també més curses més planes, més d'asfalt, però el Taga també és una muntanya molt maca per pujar, i de fet aquest cap de setmana es va fer una altra activitat al Taga, una caminada inclusiva que va consistir en pujar doncs, una persona amb una cadira joleta al cim. Vull dir, imagineu si és senzilla, una persona de 96 anys, vull dir que déu-n'hi-do.
0: Ostres, m'ha sorprès això d'aquesta persona. Ostres, com ho van fer amb la cadira aquella que és que la pujan amb dues persones?
1: Sí, bueno, es pot pujar amb diverses persones, normalment l'agafa una persona davant i una darrere, però també hi ha gent al costat. Jo he portat també una persona al cim del Matagalls amb aquesta cadira, vull dir que es pot portar fàcilment, sempre i quan tinguis una mica de preparació física, però va molt bé per pujar-la, i en moltes activitats esportives es veu darrerament això. Evidentment la cursa del Taga no es pot fer d'aquesta manera, perquè no és una cursa inclusiva en aquest sentit, vull dir, tan inclusiva, vull dir, s'ha de també, és una cursa de força nivell en aquest cas, i dura, sobretot la cursa llarga, com dèiem.
0: La cursa llarga de quants quilòmetres és i de quant desnivell?
1: És de 28 quilòmetres i el desnivell supera els 2.000 positius. Per tant, és una cursa ja dura, perquè evidentment doncs, la cursa del Taga puges a dalt del Taga, no? com bé indica, i a més passes pel Puig Estela, no? Vull dir que déu-n'hi-do, és una cursa bastant, bastant dura, i ja t'has de preparar bé, perquè el desnivell ja pujant ja costa molt i ja acabes molt cansat. Després, evidentment, sembla més fàcil perquè tot és baixada, però la baixada, quan tens les cames ben carregades, no és tan fàcil, eh? Vull dir que...
5: És que jo penso, sí, sí. Jo penso que la baixada és com el més complicat, també. Vull dir, independentment que sigui cursa o jo que me'n vaig de vegades a fer algun cim i tal, crec que la baixada és la part més farragosa, vull dir, perquè et fas mal a tot arreu, vull dir, que si els genolls, que si les... És com... Prou ja, per favor.
0: Sí, sí, sí, sí. A més, també és això que diu l'Isaac, que estàs cansat o tens les cames carregades de la pujada, i almenys clar, a mi les cames o sigui, ja no les tinc com, diguéssim, a tope, no? És
5: no,
0: són gelatina,
5: vas de cap a,
0: o sigui...
5: Vas de cap a caiguda ja en aquell moment.
0: Sí, sí, sí.
5: No m'ho imaginava fent una cursa d'aquestes magnituds, saps?
0: A mi, o sigui, realment sento... Tota la gent que pot fer aquestes competicions esportives, realment sento enveja molt sana, perquè sí, a mi m'encantaria... Sí. És veritat que també, al final, si una persona s'acaba entrenant, bueno, també has de tenir, diguéssim, el fondo per poder-la fer, però crec que si t'acabes entrenant, doncs la pots aconseguir, no? Però com enveja sana, de veritat.
5: I que t'ha d'agradar molt, realment, saps? Vull dir que has de dedicar-li, vull dir, més enllà d'entrenar molt, vull dir, són totes les hores que inverteixes, que al final és el teu temps lliure que decideixes dedicar-lo, ja sigui això, com, jo que sé, hi ha gent que fa altres coses, saps? Però crec que sí, per mi també és mostra força de voluntat. Jo no sé, no crec que pogués. No, a mi m'agrada anar a fer cims de tant en tant, que és lo xulo. Oh, la muntanya, adéu muntanya.
1: Es pot començar, Laia, per la cursa de 9 quilòmetres, que també aquesta és més assequible, i anar pujant poc a poc a mà. 9 quilòmetres que, és...
5: Sí, 9 quilòmetres, sí.
1: És
5: vull
1: un
5: dir...
1: terç. Sí.
5: Sí, exacte. Vull dir, 9 quilòmetres jo ho veig més assequible per qualsevol persona, més o menys.
1: Mm-hmm. Sí, i no pujar al tap.
0: Exacte. Doncs, Isaac, gràcies per portar-nos aquest testimoni d'en Joan Ferriol. Laia, també per comentar-ho amb nosaltres. Moltes gràcies, ens veiem en una estoneta. Fins ara.
5: Ciao.
0: I aquesta sintonia només pot dir una cosa. Guillem Sánchez, bon dilluns.
6: Ja estem rient. A primera hora ja estem rient.
0: Com portem aquest dilluns?
6: Bé.
0: Molt dilluns o...?
6: Per necessitat, bé. Sí. Perquè si no llavors ho acabarem patint...
0: Exacte.
6: A la tarda. Exacte. Per tant, l'hem de portar bé.
0: Explica'ns què diuen els nostres amics tuiteros.
6: Doncs mira, hi ha gent que ja té ganes que arribi el fred i de mentres, tot i que encara això fa una miqueta de calor, ens diuen, si fa la calor de l'agost, treballem com a l'agost. Seria una bona manera de poder ordenar també la nostra jornada laboral. No?
0: Doncs ho veig bé.
6: Si fa calor, tu treballem, no sé, menys horetes, amb menys programes i ja està, no?
0: Exacte.
6: I piscineta.
0: Ai, no? Que bé.
6: Va, encara hi ha esperança en aquest món després de la piulada d'en Jordi. Atenció, ens diu, fent el vermut amb l'hereu. Una bossa de patates... No, una bossa no. Patates braves i olives. Molt bé, doncs braves i olives. Poso la salsa a part? No cal, gràcies. L'hereu procedeix a fotre's la salsa a cullerades i en un gir imprevist a beure's el suc de les olives.
0: Oh. Ai, m'encanta el suc de les olives.
6: I el suc dels barbaretxos. Uf, i...
0: el dels musclos no, perquè és massa... No, però el dels barbaretxos, uf.
6: És que més...
0: És molt d'hereu, això, eh?
6: Imagina't el pla, això, ahir a les 12 del migdia, en qualsevol bar, terrassa de la Catalunya Central, Territori 17...
0: Pell de gallina,
6: pell de gallina,
0: eh?
6: Pell de gallina, pell de gallina. Va, és que el menjar ens uneix, sinó que li diguin a aquest usuari que ens escriu això avui. Diu, eren 20 persones a dinar a casa i 18 sopant pizza a casa. Diu, perquè quan estàs a gust no hi ha pressa.
0: No, realment no, però...
3: Estic d'acord.
0: Devrien sopar a la 1 de la nit, no?, per fer totes les pizzas, no sé si les van encarregar.
3: No, si ets un fort gran...
6: Però clar, també,
3: de 3 en 3.
6: Però clar, jo aquí el que em genera més dubtes és l'espai a casa d'aquesta persona.
0: Ah, també és veritat, és una cosa que hem obviat molt ràpid.
6: O ha de tenir una terrassa gegant, o un jardí gegant, o un menjador gegant.
0: Sí.
6: O un grat gegant.
3: Haurien quedat per veure ahir els Països Baixos del jardiner.
6: Per exemple. Va, missatge polèmic per xarxes avui. Ens el comparteix l'Abril, que diu, quines ganes de castells. Sou de castells vosaltres o no sou de castells?
0: M'emocionen els castells, però... No es veuria mai per la tele.
6: Jo he de reconèixer que ahir em vaig veure una estona.
0: Vas veure castells?
6: De castells.
0: A mi m'agradaria veure's en persona, però...
3: Estic d'acord amb l'Ona.
6: Sí?
3: Per la tele...
6: Són d'aquelles coses que deuen guanyar, no? En directe?
0: Sí, 100%.
6: Va, bona pregunta de la Talia, que ens diu... Estic endarrerint anar a dormir perquè no vull que arribi demà? Diu, efectivament.
0: És una cosa que es parla poc i que faig molt, perquè realment és ben bé que si dic me'n vaig a dormir m'he de llevar el dia següent d'hora.
6: I ja, si ja poses el mode dilluns directe o el mode següent dia directe.
0: No, es parla poc, això, es parla poc.
6: I sempre tens aquells 5 minutets més de dir, va, miro una estona al mòbil, va, llegeixo una miqueta, va.
0: Ai, scroll infinit, eh?
6: Per exemple. Va, la Mireia ja ens ha tret el tema de la tardor. Ens diu avui, si ja em sembla que es fa de nit massa aviat... Imagineu-me el canvi d'hora.
3: Ai,
0: no.
3: Ja comença a sortir, eh?
0: I aquest matí de boira, també ha sigut per posar-nos en el paper, eh? No sé si l'has patit tu, Isaac, Andreu.
3: Jo he patit la foscor.
6: Jo he de dir que quan he sortit del cotxe portava una camisa a les mans, anava amb màniga curta com vaig ara, i m'he hagut de posar la camisa per sobre.
0: Ai, aquest gest, posar la camisa.
6: I m'ha vingut molt de gust, eh? També
0: sí,
6: també s'ha de...
3: Ja m'ho diràs el 15 de gener.
6: No, clar, sí, ens posarem una tèrmica i uns guants, i ja està.
0: Sí.
6: Andreu, sense futbol, masculí de primera divisió, què has fet aquest
3: Mundial de ciclisme.
6: Mundial de ciclisme, home, només faltaria.
3: Home.
6: Hi ha altra gent que ha fet altres coses, com per exemple...
3: Fórmula 1.
0: A veure.
6: Anar al cinema. Anar al cinema. Va.
0: Jo hi he anat.
6: Va, què has anat a veure?
3: La bola.
0: La bola negra.
6: Què et sembla, va?
0: Ai, mil de mil, la veritat.
6: Sí?
0: No tinc paraules. Encara penso i s'avantelen els ulls.
6: Mira, hi ha gent per totes les bandes, però en destacarem una que ens diu: amb la bola negra ens preparem per a una ofensiva mediàtica sense precedents, perquè anem tots al cinema i perquè guanyi tots els Oscars possibles. Ens en parlaran a tot arreu durant mig any. Calcem-nos, ànims i paciència.
0: Doncs a mi em sembla molt bé, que en parlin i que en parlin.
3: Hi ha molt màrqueting, jo crec, darrere aquesta pel·lícula.
6: Aquesta és la... És la
3: crec, eh?
6: Sí, és el punt de vista de molta gent per
0: xarxes. Si la mireu, llavors podreu rectificar aquestes paraules.
6: Si me l'haguessis de vendre amb dues frases, què em diries?
0: Necessari.
6: Sí.
0: I estèticament increïble i perfecte, o sigui...
6: Tinc dues preguntes. Es poden menjar xutxes al mig de la peli?
0: Jo em vaig menjar.
6: Perfecte. I quant dura la pel·lícula?
0: 2 hores i mitja llargues.
3: Uf, per això miro l'Odissea, que li deu donar 1000 voltes.
6: Sí, clar.
0: Crec que potser hauríem de dedicar demà a Twitch perquè...
6: Sí?
0: Sí.
6: Doncs ho farem.
0: Sí, però podem seguir un mes, si vols, per tancar.
6: Doncs va, l'Olga que ens diu: hauríem de fer una campanya per il·legalitzar les crispetes al cinema. Per una societat moderna i avançada, diguem sí al silenci a les sales de cinema.
0: Jo em vaig menjar un donut, perquè vaig anar a la sessió matinal.
6: Per tant, no fa tant
0: visc
6: soroll.
0: Visc al cinema pel matí.
6: No fa tant soroll.
0: Investigueu i demà...
6: Una mica de bola.
0: Parlem una mica de bola.
6: Vinga, va.
3: Però no es faci gaire bola.
0: Va, Guillem, que vagi bé.
6: Adéu-siau.
0: Adéu. I ara sí, és moment per l'entrevista. El pròxim cap de setmana, aquest 3 i 4 d'octubre, Camprodon acollirà la 8a edició de la Fira de la Galeta, que tornarà a omplir els carrers i espais de la vila de sabors, activitats, música i ambient. Es tracta d'una fira plenament consolidada, Isaac.
1: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan ens acompanya el regidor de promoció econòmica de Camprodon, en Joan Sàrria, que ens donarà tots els detalls d'aquesta fira. Bon dia, Joan, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 7, i ens has portat moltes galetes, eh?
7: Home, primer de tot, molt bon dia. Sempre és un plaer estar aquí als estudis de la veu de Sant Joan fent ràdio, i la veritat és que és tot un plaer, doncs això, poder venir. I sí, evidentment, per parlar de galetes, que millor doncs que algun una mica de sortit de les galetes Birba, que són les galetes doncs això, de Camprodon.
1: Ja tenim un esmorzar per aquest matí, després els hi farem una mica d'enveja aquí els companys del Territori 17. Com deia Joan, Camprodon té una tradició galetera que remunta fa molts anys, no? Ara ens ho deies, les galetes Birba, també n'hi ha més, no només les Birba. Quina és la relació del municipi amb les galetes?
7: Doncs històricament havia estat i és un dels motors econòmics de la població de Camprodon. Als anys 60 doncs era pràcticament el principal motor, perquè hi havia dos grans empreses, les galetes Birba i les galetes Pujol. Després galetes Pujol, a principis dels 90, doncs van acabar desapareixent, i s'han quedat ara galetes Birba, que és doncs una de les empreses evidentment emblemàtiques i de les més fortes que actualment hi ha doncs a Camprodon, i evidentment és una marca prou reconeguda com per a vegades comentar amb això amb els seus propietaris, que més que conèixer a Birba com a marca, coneixen les galetes de Camprodon.
1: I ara que menciones això, precisament amb galetes Birba, m'ha vingut al cap aquests dies, ara es parla de l'antiga fàbrica de les galetes Birba al centre del municipi, com no, que ha estat una notícia que ha generat molt d'impacte, també.
7: Sí, precisament en l'últim plenari es va parlar d'aquest pas més per arribar doncs a aquest canvi d'ús d'una antiga, doncs d'un antic espai industrial a un espai residencial, amb aquest projecte per fer dos blocs d'habitatges, un de 55 habitatges i un altre doncs d'habitatges menors, i en aquest cas de protecció oficial. I la veritat és que doncs sí, se n'ha parlat molt. També havia corregut per Camprodon que es situaria doncs, la residència municipal ja va quedar doncs, totalment desmentit també en el plenari a través de l'alcalde, que això no és possible i que, per tant, els propietaris d'aquests terrenys el que volen fer és habitatges.
0: Mira, abans de preguntar-te, he de dir que sí que m'heu fet enveja perquè m'agraden molt les galetes, però bé, potser aquest cap de setmana m'acosto a Camprodon.
1: Acosta'm-les una mica, Joan, que les pugui veure la Ona, perquè em sembla que no sortien a plano.
0: Ostres.
1: Una mica més cap a la dreta. Aquí les tenim.
0: Quina enveja, no.
7: Sí, aquesta és una de les caixes emblemàtiques perquè és una mica un sortit de les galetes de més tradició que acostumen a fer aquí a Birba. També he portat algun d'aquests últims productes que fan. Aquestes són de xocolata, aquestes estan molt bones també.
0: Uf.
7: Per tant, doncs, l'Isaac podrà tenir un bon esmorzar aquest matí.
0: Molt bé, Isaac, t'ho mereixes. A part d'esmorzar, també m'agradaria preguntar-te quins espais seran els que hi trobarem també i les parades i les activitats de la fira per aquest cap de setmana.
7: Sí, com dèieu abans, és una fira ja consolidada, arribem enguany a la 8a edició i pràcticament amb 9 espais, per tant, durant tot el recorregut que va des de la plaça del Carme fins a la plaça Santa Maria, pels que no el coneixeu, Camprodon és pràcticament tot el recorregut de la població, perquè comencem a baix de tot, a la plaça del Carme, on hi haurà novament l'espai infantil, que també han anomenat el Petit Galater. Després, a la plaça de la Vila, hi haurà novament doncs, tot el mercat de productors de galetes artesanes, a l'espai Show Cookie, que és on hi ha l'oficina de turisme, també faran un espai amb un tast que enguany han anomenat del record al plaer, amb galetes Birba i un maridatge sorpresa, i després a l'espai 1 d'octubre hi haurà tota la inauguració dissabte a la tarda amb l'actor Pep Plaza, i també hi haurà els concerts, i durant tot el carrer València hi haurà diversos espais on es podran veure des d'animació infantil fins a la visita de la Cookie, uns cuiners despistats un tant singulars que portaran doncs, el toc més humorístic de la fira, i aquesta s'acabarà a la plaça Santa Maria, novament amb el mercat d'artesania. Per tant, és tot un recorregut, que és el que hem volgut fer en aquests últims anys, perquè la gent pugui començar, ja sigui des de dalt de tot o des de baix, i durant tot el poble doncs, puguin trobar espai. Evidentment, els protagonistes són els productors de les galetes. L'any passat vam tenir més de 80 productors i aquest any doncs, esperem un nombre similar.
1: Joan, és una fira pensada pels més petits, també. Ara ho deies, algunes de les activitats, però hi ha un espai concret que és això, no? Per als més menuts... Que...
7: Sí, a la plaça del Carme, pràcticament, si entres per l'espai sud de la població, deixes el cotxe al descampat que hi ha, a l'antic camp de la vila, i a la primera plaça que trobes és la plaça del Carme, on hi ha aquest espai infantil i on trobarem des de la caixa gegant de galetes Birba perquè els més menuts la puguin anar pintant, els inflables, el pinta el teu davantal de cuiner-cuinera, que els més menuts doncs, això es posen al davantal i comencen a fer petits experiments amb el menjar, amb un menjar adaptat per ells també, i també poden pintar la Cookie, que és la mascota de la fira.
0: A part d'això, també, quantes parades de galeters tindrem? No sé si seran només d'aquí a la comarca o també vindran d'arreu del territori català.
7: No, és d'arreu del territori català. L'any passat, és el que us dèiem, vam tenir al voltant d'una trentena d'expositors que portaven uns 80, entre 80 i 90 tipus de galetes. Per tant, aquest any tenim un nombre similar, més que res perquè l'espai és el que és, que és la plaça de la Vila, la plaça davant de l'Ajuntament, i pràcticament ja se'ns ha quedat petita per aquests productors.
1: Ara ens ho deies, cada any ve una personalitat diferent inaugurar la fira. Teniu una persona important, diguéssim, coneguda, famosa, en Pep Plaza, vindrà aquest any. Què farà ell? Farà alguna espècie de monòleg també? O...
7: Sí, és l'actor per excel·lència, l'actor de les mil cares, per tant no ens ha volgut desvetllar molt, sobretot a través dels vídeos que ens ha enviat, el que farà, però segurament farà quelcom de sorprenent. De fet, tots els protagonistes que hem tingut en aquests últims anys, que han sigut els padrins de la fira i que han inaugurat aquesta mostra, doncs ens han deixat el seu toc personal, i suposem que amb en Pep Plaza doncs no serà menys.
0: També hi haurà actuacions musicals, no sé si ens pots avançar alguna.
7: Sí, bàsicament tindrem dos grans actuacions, que de fet és el que fem cada any, una dissabte, en concret dissabte a la tarda, doncs, amb un concert amb C.C. Gianotti en Apret Minuit, que és un toc més, podríem dir, més tranquil, perquè és jazz, però els més menuts podran haver anteriorment ballat amb una disco cookie, que és amb un DJ pels més menuts, i amb regals de la Cookie, de la nostra mascota, doncs pels més menuts. Per tant, el dissabte a la tarda, doncs aquesta doble actuació, i el diumenge tindríem en el mateix espai de l'1 d'octubre, en aquest cas a migdia, a quarts d'una, el concert amb la Rita Payés i la Lucía Fumero, un concert més mogut per un públic doncs més juvenil, i esperem doncs que sigui de l'agrat de tothom aquestes tres actuacions.
1: La Rita Payés, que em sembla que ahir la vam poder sentir el piro musical de la Mercè, em sembla que va ser una de les primeres cançons, perquè anava amb una cançó d'Oques Grasses, la gent que estimo. Una de les activitats més interessants, Joan, que per desgràcia em sembla que no queden entrades, no? És això de la visita.
7: És la pregunta del milió, i de fet era la pregunta que a les xarxes socials des de fa com 10 dies, quan es van posar a la venda, que de fet són entrades gratuïtes, l'únic que has de pagar és el trenet, que eren 5 euros, estan totalment exaurides. Les van ficar, aquest any vam ampliar fins i tot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 viatges, 7 sortides a les galetes Birbeis, ens han quedat una altra vegada doncs curtes. La veritat és que només es poden fer un dia, es fan dissabte, i lamentablement...
1: De quanta gent que hi pot anar cada un dels viatges, ho sabeu?
7: Sí, una vintena de persones. Uh-huh. Una vintena de persones, que és el que hi queben en aquest cas, és el que ells tenen preparat perquè la gent pugui veure bé com és la producció d'una galeta.
0: Uh-huh. I doncs... també... Isaac, digues.
1: No, digues.
0: No, anava a preguntar si hi havia alguna novetat més, però ens queda un minutet breu. No sé si ens pots avançar alguna cosa més, Joan.
7: Doncs... mira, ho deixo a l'aire. N'hi ha unes quantes sorpreses. El millor que podeu fer és visitar Camprodon el dia 3 i 4 i descobrir tota aquesta Fira de la Galeta i totes aquestes sorpreses que no hem desvetllat en aquesta entrevista.
1: Perfecte, Joan. Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, 8a edició de la Fira de la Galeta a Camprodon, amb un munt d'activitats i d'espais, i el més important, galetes per menjar. I res, a Camprodon. Moltes gràcies a Joan per haver-nos acompanyat.
7: Tot un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Merci, adeu.
0: Moltes gràcies, Joan i Isaac, per aquesta entrevista, i nosaltres amb això acabarem el Territori 17 d'avui. Nosaltres, com sabem, hi tornem demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé, bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: 40.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món. Bona matinada per nosaltres, i és que estem de matinada gravant això.
5: Avui és dimecres 23 de setembre de 2026, i tal dia com avui, però del 2005, el futbol Cardedeu estrenava entrenador i era Ansito Fradera. No sabem si els va fer guanyar molts partits o no.
4: I quin sant, mai va veure els partits, ni va saber-ho mai?
5: Doncs Sant Lli. Poc sabem de com va morir, però per l'època és molt possible que perdés el cap. I no parlem pas en sentit figurat. Tot just corria a l'any 76 o 79 després de Crist. Qui tampoc ho va saber mai és qui va inventar el següent refrany. Pluja de tardor, pluja de saó.
4: Oh, quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 656è InfoPodcast Cardedeu.
5: I avui, si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
6: Hola, jo sóc l'Abril, la filla de l'Oriol, que és el propietari de la carnisseria al Mercat Municipal de Cardedeu. I aquí, sobretot, doncs, tractem amb vedella, amb xai. També tenim poltre i doncs, tractem des de la part d'entrecots i de maduració fins a elaborats amb tots aquests productes que us he dit. Us esperem que ens vingueu a visitar.
4: I a paraules d'àvia...
7: Veure's el seny o veure's l'enteniment!
5: El que vol dir, bàsicament, és perdre la raó, dir o fer quelcom o comportar-se de manera il·lògica o inesperada i poc comprensible. Com, per exemple...
7: Dius que t'he de pagar 20.000 euros, però que t'has begut un enteniment! No tinc pas jo tants diners!
5: Molt bé, Enric, perfecte. Va, i sense veure'ns l'enteniment, passarem a la secció de l'horta.
8: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
4: Maria! Alerta amb els hotels d'insectes! sí, semblen molt beneficiosos, però han dit uns quants experts que poden fer predominar molt algunes espècies en detriment d'altres, i això no seria del tot bo. Per tant, el millor que podem tenir en un jardí és, amb algun raconet, un munt de pedres, amb un altre un munt d'escorça, amb un altre troncs apilats. Això és el millor que podem tenir. I els insectes no és una cosa fatídica, però no seria el millor que podem posar.
5: I quins experts m'han dit això?
4: En Jan Ister, un biòleg que és fantàstic. L'hem entrevistat i hem après un munt de coses.
5: Oh, molt bé, molt interessant. Va, i avui us expliquem que tenim informació sobre l'inici de l'activitat de l'Escola Bressol La Granada.
4: Doncs sí, és que des de l'Ajuntament ens han explicat que fins que el Consistori de Cardedeu no disposi de tots els requisits i autoritzacions necessaris, no és possible establir una data definitiva d'obertura.
5: Expliquen també que una vegada es disposi de tota la documentació necessària relativa a les obres, així com de l'informe favorable corresponent a la gestió del servei, es podrà formalitzar amb el Departament d'Educació el conveni de creació del centre. Fet important, ja que la signatura d'aquest conveni permetrà iniciar el procediment extraordinari d'admissió de l'Escola Bressol La Granada.
4: I alerta, perquè aquí ve el que segurament interessa la majoria de totes vosaltres, i és que han comunicat que respecte al procés que hauran de seguir les famílies, l'Ajuntament ha desvetllat que es regirà pels mateixos criteris i procediments que es van aplicar en el procés ordinari d'admissió d'aquest curs. I és que, segons la informació facilitada pel Departament d'Educació, les famílies que actualment es troben en llista d'espera hauran de presentar una nova sol·licitud de preinscripció. I aquí subratllem, no disposaran de prioritat respecte de les famílies que no van participar en el procés ordinari.
5: Pel que fa a l'elevada demanda de places d'I0, s'està estudiant la possible obertura d'un segon grup d'aquesta etapa a l'Escola Bressol La Granada i els efectes que aquesta mesura tindrà sobre la planificació i l'oferta global de places de les tres escoles bressol municipals en els propers cursos.
4: Així que ja podeu trobar aquesta notícia amb tots els ets i uts a la web de l'Ajuntament, que nosaltres l'hem intentat resumir bastant, però hi ha bastanta xitxa. Segur que sou moltes les persones interessades en tota aquesta informació.
5: Va, i passem ara al temps, que segur que també esteu molt interessades.
4: Que bombin el temps, o millor dir que ens bombin a nosaltres, ja que som els que l'estem pervertint i modificant com mai. I és que seguirem amb aquest estiuet. I és que sí, estem pels vols dels 30 graus, però crec que fan més mal els 30, ara que ja és tardor. Sí, ja és tardor, que 35 a
5: partir. Ja és tardor?
4: Sí! Iu, castanyes! Quan ve el temps de collir castanyes, la castanyera, la castanyera.
5: Castanyes per la muntanya,
4: a la plaça de la ciutat. La camisa li va petita,
5: la camisa li fa campana, les sabates li fan clop-clop. Ai, no me'n recordo de més.
4: Na-na-na-na-na-na-na, xipom. Vinga, va. I amb això, arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu.
5: Va, i alerta, perquè avui a les 7 de la tarda es presenta la nova temporada d'Arts Escèniques 2026-2027. Serà un acte d'una hora i escaig pensat per tot el públic, això sí, amb la recomanació que els més menuts tinguin més de 10 anys.
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio, el 90.7, i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
5: Salut i poble, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
4: Iuhu!
9: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.
0: Notícies en xarxa.
2: 30.7 FM.

0: de 10. És la 1.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
3: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido por supuesto el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen por supuesto en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
2: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya i que es mantindrà a l'espera del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
1: Notícies en xarxa.
4: Sembra 2026, això és l'enjoc.

Dilluns 28 de setembre, cap de setmana amb aturada pels partits de seleccions a la primera divisió masculina, però amb molta jornada pel que fa als clubs i també pel que fa a les seleccions. L'Espanya sub-20 es va proclamar campiona del món en aquest Mundial sub-20 de futbol amb 5 jugadores catalanes. També, evidentment, vam tenir jornada a la Lliga F amb un empat ahir de l'Espanyol, que va aguantar amb 10 durant gairebé tota la segona meitat al camp del Depor, i també la primera victòria ahir, en aquest cas en categoria masculina de l'Europa, la primera federació masculina estrenant entrenador amb Luis Blanco a la banqueta. Va guanyar 1-0 al Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Molt futbol avui, però també molt bàsquet en la primera jornada de Lliga ACB i amb l'espectacular victòria de l'Ilerna Lleida ahir a València, 100-105. També van guanyar aquest cap de setmana el Girona i el Barça. En canvi, la Penya i el Manresa han començat en derrota aquesta Lliga ACB. Tot això més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Joan García, bon dia, Joan.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
1: D'entre els favorits, en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça, abans de deixar el club laurana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igualant les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a primera divisió pels partits de seleccions.
1: Ahir el blaugrana Joao Cancelo va jugar els 90 minuts en la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'agarenc Xavi Hernández dirigint l'equip, va superar Sèrbia 1-2, tots en partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
1: El comitat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter espanyol Roberto Fernández, que dissabte no va disputar cap minut, rep la Croàcia de Livakovic, el Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de Nations League. També demà jugarà l'Anglaterra el blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya 2-3 a Wembley, i demà juga la República Txeca. Avui, la França Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
0: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que hi va abandonar la concentració.
1: El defensa Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
0: Encara no ha fet cap comunicat al Barça mèdica. Per cert, la selecció espanyola femenina, com dèiem ara, es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
1: El comitat estatal en 5 catalans va superar Corea del Nord a la final a tant de penals després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aitxa Càmara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
0: No s'han aturat la resta de competicions de clubs d'aquest cap de setmana i va empatar la Lliga F a l'Espanyol.
1: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugadora menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després de l'1-1 final al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la segona jornada de la Champions, i el Badalona Woman continua en zona tranquil·la malgrat tornar a perdre a casa.
0: Ho va fer dissabte a 0-1 contra el Granada, i a la primera federació femenina el Barça Atlètic continua sense guanyar.
1: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0 al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, la M és el nou líder gràcies al triomf per 0-1 a l'Els i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili a l'Europa des d'abril de 2025, 1-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada del Barça C a Múrcia 0-5.
0: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
1: Malgrat fer un partit discret, els escapulars van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josef, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa els quadribarrats a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
0: A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
1: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport 4-0 i se situa en primera plaça. Segon a un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0 ahir davant l'Arnedo. També en play-off se situa en Girona B, que va guanyar amb remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar ahir, fora de casa, 0-1 a Utebo, en gol al minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial de Logroñés.
0: I a la tercera federació masculina, primera derrota del líder.
1: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicte i d'imbatut, però manté la primera plaça de la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places de play-off, mentre Atlètic, Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
0: I encara en futbol, golejada del Prat ahir en la prèvia a la Copa del Rei.
1: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicenç i posen peu i mig a la primera ronda de Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut a l'ACB.
1: L'Hilaire Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El FIAT Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Corunya per 119-101. En canvi, derrotes de la penya a la pista al Breuant, 110-104, i del Manresa, 107-92, a Bilbao.
0: En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
1: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, 39-29, i s'assegura un bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el Vespren hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual, Pasqui, farcit d'exblaugranes a la plantilla i que hi va derrotar enfrontar el Fuxe de Berlín 34-33.
0: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat ahir a Manzanares.
1: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista del Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 possibles a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
0: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina.
1: Els blaugranes van superar per 5-3 amb el hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas a l'Alcoi. El Barça és segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. El grup A lidera Noia, Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I el C, el Reus Deportiu Brasília i el Calafell, la Menorquina.
0: I un últim punt de rugbi, ahir van començar les lligues masculines.
1: A la divisió d'honor, la Sant Boiana va estrenar Sant Victòria a casa, el Valdiri a l'Eu per 30-22 contra el Salvador. I el Dolcat a la divisió d'honor Elit va acabar en triomf contundent clar del Barça 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, més allà de les seleccions masculines. Demà, com dèiem, tornarà a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on ja també hi Livakovic a la porteria. Demà en parlem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que siguen competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor, un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més el conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem a la jugadora de l'Espanyol, Mar Torres.
1: El punt s'ha lluitat molt, al final tot el que sigui puntuar és positiu i sobretot fora de casa, així que ens quedem amb la feina que hem fet durant els 90 i llargs minuts. Al final és veritat que el partit estava de cara, però han sigut molts minuts, que hem estat amb una menys, el Depor ens ha apretat i bueno, hem sabut patir, tot i que han aconseguit encaixar un gol i tot i així hem sabut defensar el punt i ens han portat un puntet cap a Barcelona. L'Alavés sembla que ha començat bé, està fent bons partits, així que res, una setmana sèria per treballar-ho i a fer-nos fortes a la Dani Jarque.
0: L'Espanyol, que es queda 12è a la classificació amn 5 punts després de 5 jornades, dos més n'ha sumat al Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, de fet a Palamós, contra la Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 al Logronyo, per continuar líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres, en aquest cas al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada a la segona divisió, malgrat la tornada de seleccions. Divendres, un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, va sumar una important victòria contra l'Albacete, 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Cárcel recupera algun dels internacionals. Quique Cárcel, no, Quique Álvarez, volíem dir, l'entrenador. Quique Cárcel és, evidentment, el director esportiu. Algun dels internacionals, ara sí, de cara al partit contra el Mallorca del cap de setmana vinent. I el Sabadell va rescatar dissabte un puntet de la seva visita a Vigo contra el Celta Fortuna. Ràdio Sabadell, Pau Ituri, bon dia.
2: Bon dia. Com a Mallorca, una greu errada defensiva en el tram inicial, en aquest cas de Miqui Codina, la va aprofitar Álvaro Marín per avançar el filial vigués. Tot i això, a l'equador de la primera meitat, Edgar González va empatar de cap en un servei de cantonada. El partit en línies generals va ser gris i sense ocasions. L'única del Fortuna va arribar en l'última jugada després d'una pífia d'Òscar Sanz, però Eneko Aguilar, amb una acció espectacular, va impedir el mà a mà rival.
3: Si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip.
2: El Sabadell suma un punt més i ja en van 12. Aquesta setmana ha caigut de les posicions de play-off, però el tècnic Ferran Costa recorda així la importància de valorar cada pas fet en aquesta nova categoria, fins i tot en els dies menys brillants.
3: Hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos, això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina. Parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i amb pas ferm.
2: El tècnic a tot això continua perdent efectius. A banda de les lesions de Joaquini i Xavi Moreno, tampoc va viatjar a Vigo Patrick Nuamà, que està pendent de proves als isquiotibials.
0: Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada. Can Dragó contra el Rayo Majadahonda en l'estrena a la banqueta de fet d'escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano i Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Can Dragó. Escoltem el tècnic Luis Blanco.
4: Molt content, però molt content principalment per la gent, per el club, per tota la directiva, per els jugadors, per la resta del cos tècnic. Necessitàvem aquesta victòria. Jo crec que ens donarà molta energia. Hem crescut, avui hem crescut que podíem guanyar i això és molt important. No ha sigut fàcil, la primera part ens ha gustat una miqueta, però hem anat de menys a més. Hem acabat molt bé el partit, amb energia, amb ganes i s'ha decantat per nosaltres, així que estem molt contents.
0: L'Europa, que suma 4 punts i continua a la part baixa de la classificació, amb 7 i els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es va endur el conjunt quadribarrat, també amb un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina hi vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B, 5-0 contra l'Arnedo, que també va guanyar a casa el Girona B, 3-2 contra el filial d'Osasuna, mentre que Olot i Reus ho van fer fora de casa, els garrotxins 0-2 al camp de la Societat Deportiva de Logroñés i el Reus Redis el de l'Utebo 0-1. Dissabte vam tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi del Manresa 0-1 contra el filial del Logroñés i del Terrassa 1-0 al camp de l'Ebre, en un partit marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua liderada del grup 5, malgrat encaixar-hi la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa, complet en la zona de play-off Vilanova, Fundació Gramma, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits ahir va sumar el segon triomf consecutiu golejant per 4-0 al Sant Cristóbal. A la Lliga Elite vam poder veure a l'Enjoc TV el Rubí 2, Martorell 1 de la segona jornada de competició. La crònica és de Ràdio Sabadell, Ràdio Rubí, volíem dir, Siscular la Garcia.
5: Tot canvia molt en funció del resultat en el futbol, sense cap mena de dubtes. Un exemple és el 2-1 de la Unió Esportiva Rubí davant del Martorell en el dia d'ahir, en el qual el conjunt que entrena el Blai Martí va fer bo allò de la influència de les àrees, la qual cosa havia pagat en l'anterior jornada amb la derrota a Viladecans. En aquesta ocasió, tot i no dominar, va saber aprofitar les ocasions i defensar bé quan li va tocar, i d'aquesta manera va poder superar el Martorell, la qual cosa deixava ben contenta l'entrenador de la Unió Esportiva Rubí, Blai Martí.
6: Que els gols es pot fer qualsevol i que defensar és cosa de tots. Jo crec que avui hem defensat com a bloc, hem defensat tots. Quan hem pogut anar cap endavant, hem robat alguna pilota d'atacant contrari que ha portat perill.
5: Tres punts que suma la Unió Esportiva Rubí per ubicar-se en la zona mitja de la taula. Amunt es queda el Martorell, el quart per la cua, després d'empatar en la primera jornada, i aquesta derrota en un partit en el qual van dominar, van tenir la pilota, però no van saber aprofitar les ocasions. Sí que la Unió Esportiva Rubí, d'aquí que l'entrenador del Martorell, l'Edu Berrocal, no acabés tan contenta amb el que havia vist a Can Rosés.
7: Crec que l'entrada a la Lliga ha sigut bona, l'equip dona una molt bona imatge, juguem el que volem, passa que ens hem de fer forts i hem de saber treballar també aquestes situacions més puntuals, de situacions d'àrea. I
5: un Martorell que s'estrena en la categoria i que començarà a veure el que coneix perfectament la Unió Esportiva Rubí, que no va ni d'un partit ni de dos la temporada, perquè a Lliga Elite tot és molt igualat i fins al final no es decidirà.
0: Gràcies, Siscu. Quedarà pendent aquesta segona jornada el primer partit del Prat al camp del Castelldefels per a la disputa del conjunt potablada de l'eliminatòria prèvia a la Copa del Rei. Els pretencs van encarrilar i molt aquesta classificació després de golejar ahir 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa. Escoltem el jugador del Prat, Àlex Plaza.
8: La primera parte no hemos conseguido ser todo lo contrario desde juego de lo que queremos con nuestra metodología, pero al final hemos encontrado soluciones con las transiciones, hemos encontrado un buen resultado, luego la segunda parte hemos ajustado algunas cosas. Ya sabéis que cuando conseguimos mover el balón de un lado a otro y encontrar esos espacios y tener un poquito de calma, pues acaban llegando los goles. Al final es una eliminatoria, no se puede dar nunca por cerrados. Sí que es verdad que pues es un buen resultado, no nos vamos a engañar, pero hay que ir al Sagnier como si fuésemos 0-0 y sobre todo seguir construyendo el equipo, adaptándonos a la idea del míster y a seguir.
0: La feina s'haurà de rematar a casa el Sagnier diumenge vinent, 4 d'octubre a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de la Copa del Rei contra un equip de primera divisió.

0: En bàsquet, victòria històrica ahir de l'Hivern a Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga CB, el València, en la primera jornada de la competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, va superar 100 a 105 aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: És que la dificultat de jugar fora de casa és molt gran, la dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé, demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
0: I també va jugar ahir i va guanyar el Fiat Girona, en aquest cas a casa, Fontejau, 84-77 contra el Camp Múrcia. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Malgrat ser una plantilla gairebé nova, encara per acoblar amb les baixes de Fjellerup, Isaac Vázquez i Kung, i tenint uns percentatges millorables amb 12 tirs lliures fallats i un encert irregular des del triple, l'equip de Moncho Fernández va mostrar fe i resiliència. La reacció la va liderar Whitaker amb 19 punts i el va secundar Jacel Pérez amb 20. McClung, en canvi, va tastar la duresa de l'ACB i va veure el tram final des de la banqueta. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
3: Ha caigut de la nostra banda, doncs estic molt, molt content. Encara es falten molts automatismes, moltes coses, però estic molt content perquè penso que hem guanyat des de l'esforç que per nosaltres és una cosa innegociable.
2: Un bàsquet Girona encara en construcció que va aconseguir la primera victòria de la temporada i el proper repte el tindrà a la pista del Baskonia.
0: Gràcies, Pau. En canvi, derrota ahir al migdia de la penya, 110 a 104, a la pista d'un gran Breogán. Va ser una primera jornada de grans puntuacions. Exemplificats també la desfeta del Quitxanes Manresa a la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau de dissabte, 107 a 92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119 a 101 contra el Leima Coruña de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la vista del Dubai de Xavi Pasqual a la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea amb l'equip de Sekulic tornant a jugar també divendres a Turquia contra el Besiktas abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge a la segona jornada de CB. I un apunt més de bàsquet, ahir es va decidir la Lliga Catalana de Tercera FEB amb el triomf de l'Espanyol Cornellà 71-62 contra el Club Bàsquet Valls de la ciutat de Valls, David Prats.
4: El conjunt de la capital de l'Alt Camp va anar sempre a remolc d'un Espanyol que va sortir disparat i va arribar al descans amb 8 punts d'avantatge, 40-32. El Valls va reaccionar després del pas pels vestidors amb una defensa més intensa i el domini interior de Plàcid Nàquid Jim, autor de 16 punts i 9 rebots. També va destacar Oriol Besora amb 15 punts. Però l'Espanyol va saber mantenir la renda en el tram decisiu i amb 22 punts d'Àlex Llorca va acabar sentenciant la final. El CE Valls tancava així el seu camí al torneig com a subcampió de Catalunya. Al final del partit, el tècnic Miqui Larràs destacava l'exigència de la competició.
5: Però sí que és veritat que això de jugar divendres, dissabte, diumenge és una bogeria. I al final els jugadors es fan mal, els jugadors... És molt complicat. Però bueno, és com està muntat.
4: Un cop disputada la final de la Lliga Catalana, el CE Valls ja pensa en el primer partit de Lliga d'aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda al pavelló Joan Avellar contra el Club Bàsquet Salou.
0: Gràcies, David. En handbol, un apunt. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 al Zamalek egipci en la segona jornada del Mundial de Clubs. Amb aquest triomf els blaugranes s'asseguren plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit de demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior. Els escoltem a l'entrenador del Barça, Carlos Ortega.
6: Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho y ya con un pie y medio o dos pies en la final, a ver quién nos toca en la final. Entiendo el que gane de ahora del Vesper en Berlín será otro finalista.
0: En aquest duel directe entre Vesprem i Fuchs Berlín, també ha disputat ahir, van guanyar finalment els hongaresos 34-33. I si no passa res estrany, per tant, serà el Vesprem de Xavi Pasqual Pasqui amb molts exploranes també a la plantilla, el rival del Barça a la final, que es disputarà aquest dijous, 1 d'octubre.

0: I acabem amb rugbi. Ahir van començar les lligues masculines amb un duel català a la Divisió d'Honor Elite i triomf clar del Barça, 50-34 contra el Rugbi Sant Cugat. A la mateixa categoria, a la màxima categoria, volíem dir, una per sobre, la Divisió d'Honor, la Unió Esportiva Sant Boiana, el degà de la competició, va estrenar-se amb victòria a casa, el Baldí Areu, 30-22 contra el Salvador, en un partit que, per cert, es podrà poder veure a la xarxa Més. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
1: El degà del rugbi s'imposa al Valladolid per 30-22 en un partit on el xilè Ricardo Cortés debutava a la banqueta. Amb un equip renovat i ple de jugadors que pugen de categories inferiors, la Sant Boiana va fer un debut il·lusionant i suma els seus primers 4 punts a la Divisió d'Honor. Ens ho explica el jugador Pau Massoni.
2: La veritat que estem molt contents per la primera victòria. Des de la primera melee que hem vist que teníem allí per atacar, l'hem aprofitat crec que al màxim, igual que en Tuig, igualment hi ha coses per polir i ara seguir treballant per la setmana que ve que tenim partit a Alicante contra la Vila. Hi ha noves incorporacions, però és un equip que porta ja 3 anys junt, ens coneixem molt bé i la veritat que això és un punt a favor que es nota molt al camp. Estic molt il·lusionat perquè al final és un equip molt jove, estem tots en la mateixa òrbita, llavors estem molt cohesionats, molt units, llavors jo crec que això també ens anirà molt bé per afrontar la Lliga i per crear un grup que ben segur que els anirà tot bé.
1: La Sant Boiana es posa momentàriament cinquè i el pròxim cap de setmana l'equip s'anirà al camp del Rugbi la Vila a la recerca d'una nova victòria.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia i bon dilluns 28 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 28 de setembre, més enllà dels partits de seleccions, avui repassarem la jornada del cap de setmana també en clubs, en futbol, a la Lliga F, però també a la primera, segona i tercera federació masculines. A més de la prèvia de la Copa del Rei, amb el Prat posant peu i mitja en aquesta primera ronda de Copa, en què s'enfrontaria un equip de primera divisió. Molt futbol, però també bàsquet, amb victòries ahir del Lleida històrica a la pista del València i del Girona a casa, per començar aquesta primera jornada de Lliga CB. Ahir derrota de la Penya, una primera jornada que va començar dissabte amb la desfeta del Manresa Bilbao i el triomf del Barça contra el Corunya. Tot això i més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores de l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, avui es tanca la votació per escollir la pilota d'or 2026.
2: D'entre els favorits en categoria masculina hi ha un català, Lamine Yamal, campió del món amb la selecció espanyola i campió també de Lliga amb el Barça el curs passat. En categoria femenina, Alexia Putellas, que va guanyar tots els títols el curs passat amb el Barça abans de deixar el club blaugrana, podria guanyar la seva tercera pilota d'or, igual en les tres d'Aitana Bonmatí. La gala en què es coneixeran els guanyadors i guanyadores tindrà lloc el 26 d'octubre a Londres.
0: Mentrestant, en categoria masculina tenim aturada de competició de clubs a la primera divisió pels partits de seleccions.
2: Ahir el Barcelona, Joao Cancelo, va jugar els 90 minuts a la victòria de la seva selecció a Portugal 1-2 contra la Noruega de Haaland, que va fer el gol noruec. També ahir Adeyemi va jugar 75 minuts a la derrota d'Alemanya 0-1 contra Grècia. Els Països Baixos, amb l'egarenc Xavi Hernández a la banqueta, va superar Sèrbia 1-2, tots partits de Nations League.
0: També en aquesta Nations League, demà tornarà a jugar la selecció espanyola.
2: El combinat estatal amb 7 jugadors del Barça i el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que

0: aquesta no va tenir cap minut, rep a la Croàcia de Livakovic al Sánchez Pizjuán de Sevilla en la segona jornada de la Nations League. També demà jugarà a l'Anglaterra el Blaugrana Gordon, que dissabte va caure contra Espanya a Wembley, i demà juga a la República Txeca. Avui la França de Zinedine Zidane, amb el defensa del Barça Koundé, juga contra Bèlgica.
1: No hi serà demà amb la selecció espanyola un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que ahir va abandonar la concentració.
0: El defensa de Martorell va sentir unes molèsties al genoll dissabte en l'escalfament del partit contra Anglaterra, i finalment ahir els serveis mèdics de la selecció van optar perquè tornés a Barcelona per precaució. Es va descartar que tingués cap lesió greu.
1: Ho anirem seguint. Per cert, la selecció espanyola femenina es va proclamar ahir campiona del món sub-20.
0: El combinat estatal amb 5 catalanes va superar Corea del Nord a la final a la tanda de penals, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 0. Aicha Cámara, Noa Jiménez, Ainhoa Gómez, Celia Segura i Carla Julià van participar en aquesta final disputada a Polònia.
1: No s'han aturat la resta de competicions de clubs. Aquest cap de setmana la Lliga F hi va empatar l'Espanyol.
0: El conjunt perico va resistir pràcticament tota la segona meitat amb una jugada menys per l'expulsió de Patri Ojeda i va acabar sumant un punt després d'empatar 1-1 al camp del Depor. El Barça manté el ple de victòries abans de viatjar cap a Roma, on dimecres juga la seva segona jornada de Champions, i el Badalona Women continua en zona tranquil·la, tot i perdre a casa.
1: Ho va fer 0-1 contra el Granada Palamós. A la primera federació femenina, el Barça Atlètic continua sense guanyar.
0: El filial blaugrana va tornar a perdre dissabte, en aquest cas 1-0, al camp de l'Osasuna, i suma només un punt de 9 possibles. A segona federació femenina, l'EM és el nou líder, gràcies al triomf per 0-1 a Elx i la derrota a l'Espanyol B per 3-0 davant l'Ona Sant Adrià. Primera victòria a domicili de l'Europa des d'abril de 2025, 4-3 a Villaviciosa de Odón, i golejada del Barça C a Múrcia, 0-5.
1: A la primera federació masculina, l'Europa va sumar ahir el primer triomf del curs.
0: Malgrat fer un partit discret, els escapulats van superar el Rayo Majadahonda per 1-0 amb un gol en temps afegit, el debut a la banqueta de Luis Blanco. Josep, en un rebot després d'una rematada d'Àlex Cano, va ser l'autor del gol del triomf de l'Europa. També el temps extra va guanyar dissabte el Sant Andreu al nou estadi contra el Nàstic 1-2, un resultat que apropa Esquadra i Barrets a la zona alta de la classificació i els permet atrapar el Nàstic.
1: Tots dos sumen 7 punts. A la segona federació masculina, el Barça Atlètic és el nou líder.
0: El filial blaugrana va golejar dissabte el Penyesport per 4-0 i se situa a la primera plaça. Segona un punt és l'Espanyol B, que va tornar a golejar 5-0, volíem dir, davant l'Arnedo. També en playoff se situa el Girona B, que va guanyar en remuntada per 3-2 l'Osasuna B, i l'Olot, que es va imposar a Logroño per 0-2. El Reus també va guanyar i fora de casa, 0-1 a Utebo, amb gol en minut 96. Dissabte, primera derrota de la temporada al Terrassa, 1-0 al Camp de l'Ebro, i segona desfeta consecutiva al Manresa, 0-1 amb el filial del Logroñés.
1: I a la tercera federació masculina, primera derrota ahir del líder.
0: La Muntanyesa va caure ahir 1-0 davant l'Europa B, perd la condició d'invicta i d'imbatut, però manté la primera plaça a la classificació. Vilanova, Fundació Grama, Badalona i l'Hospitalet són en places, volíem dir, de play-off, mentre l'Atlètic Lleida, Tona i Vilassar de Mar ocupen les de descens.
1: I encara en futbol, golejada del Prat en la prèvia de la Copa del Rei.
0: Els potablaves van guanyar 1-5 al camp del Sant Rafel i Vicent, qui posen peu i mig a la primera ronda de la Copa, on jugarien contra un equip de primera divisió. Abans, però, hauran de certificar el bitllet en la partida tornada al municipal del Sagnier, diumenge vinent a les 4 de la tarda.
1: En bàsquet, Lleida, Girona i Barça guanyen el debut de l'ACB.
0: L'Ilerna Lleida va donar la sorpresa a la jornada amb un gran triomf a València, 100-105. El Fiat Girona va sumar una victòria molt treballada davant l'UCAM Múrcia, 84-77. I dissabte el Barça va debutar guanyant el Coruña per 119-101. En canvi, derrotes de la Penya a la pista del Bergoan per 110-104 i del Manresa 107-92 a Bilbao.
1: Un cap de setmana, una primera jornada amb molta puntuació, com hem vist. En handbol, el Barça fa la feina i jugarà dijous la final del Mundial de Clubs.
0: Els blaugranes van superar ahir l'equip anfitrió, el Tamalek Gipsy, per 39-29 i s'assegura bitllet per a la final. Abans, però, l'equip de Carlos Ortega haurà de jugar demà contra el Montada marroquí per completar la primera fase. A la final, el Barça s'hi trobarà el Vesprem hongarès, dirigit pel català Xavi Pasqual Pasqui, farcit d'ex-blaugranes a la plantilla i que hi va derrotar el Fuxe de Berlín 34-33.
1: En futbol sala, el CatGas Energia cau golejat a Manzanares.
0: Els colomencs van perdre 5-0 a la pista al Manzanares i sumen només un punt dels primers 9 a la primera divisió masculina. El Barça va cedir divendres els primers punts del curs després d'empatar 2 contra el Cartagena.
1: En hoquei patins, ahir va debutar el Barça també a la Lliga Catalana Masculina.
0: Els blaugranes van superar per 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça, Martí Casas, a l'Alcoi. El Barça segon del grup B, empatat a 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits, recordem-ho. El grup A lideren el Noia Freixenet i Pons Lleida, també 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu, Brasília, i el Calafell, la Menorquina.
1: I un últim punt, en rugby, ahir van començar les lligues masculines.
0: A la divisió d'honor, la Unió Esportiva Sant Boiana va estrenar-se en victòria a casa 30-22 contra el Salvador, i el duel català de l'edició d'honor Elit va acabar en triomf clar i contundent del Barça 50-34 contra el Sant Cugat.

0: Dilluns 28 de setembre, 7 minuts gairebé, 8 passen de 2:15. Comencem parlant de futbol. Més enllà de les seleccions masculines, demà torna a jugar a Espanya amb 7 jugadors del Barça i Roberto de l'Espanyol, que veurem si debuta contra Croàcia, on també hi ha el blaugrana Livakovic a la porteria. Demà en parlarem. Avui toca repassar la jornada per als equips catalans que sí que han competit, començant per la Lliga F i l'empat ahir de l'Espanyol 1-1 al camp del Depor, un duel marcat per l'expulsió de Patri Ojeda a l'inici de la segona meitat, que va obligar a patir d'allò més al conjunt perico, que va acabar resistint per sumar aquest puntet. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Sara Monforte.
1: Conforme sense ficar les coses a la segona part després de l'expulsió, jo crec que bueno, que l'equip ho ha donat tot, s'ha esforçat moltíssim, ells ho han fet bé també, i bueno, el punt, la veritat que per l'esforç sobretot merescut, perquè l'equip ho ha fet molt bé. Ahir t'has de multiplicar els esforços, no? I la veritat que l'equip ho ha fet molt bé, les jugades que han sortit després també han estat de 10, ha sigut complicat, però bueno, l'equip ha estat, repeteix, molt bé, i sí que condicionable perquè han jugat quasi tota la segona part amb una jugada menys, i la veritat que bueno, que ha sigut dur. Lo típic es diu, no? Però és així, tenim que fer aquest punt la setmana que ve guanyant, com siga. Equip dur també, equip difícil, perquè l'Alavés és un equip atípic de recent ascendit, jo crec que s'ha jugat molt bé i no serà gens fàcil.
0: L'Espanyol es queda 12 a la classificació amb 5 punts després de 5 jornades. Dos més n'ha sumat el Badalona Women, que dissabte va encaixar la segona derrota del curs, totes dues a casa, 0-1 a Palamós contra el Granada. També dissabte nou triomf del Barça, 0-2 a Logroño, per continuar líder invicte amb 15-15. L'equip blaugrana, que per cert torna a tenir partit de Champions aquesta setmana, dimecres al camp de la Roma. I en categoria masculina també hi ha hagut jornada de la segona divisió, malgrat l'aturada de seleccions. Divendres un Girona més aviat gris i amb moltes baixes, també per aquesta aturada, va sumar una important victòria contra l'Albacete. 2-0. Veurem si aquesta setmana Quique Álvarez recupera algun dels internacionals de cara al partit contra el Mallorca. Girona FM, Pau Llafanyer.
2: Els gironins, que porten 4 victòries dels últims 5 partits, malgrat no oferir una gran imatge, segueixen sumant, i aquesta jornada, malgrat les 8 baixes que tenia Quique Álvarez, algunes per seleccions i altres per lesions. Un entrenador del Girona que després de la victòria divendres contra l'Albacete ja pensava en el duel entre dos aspirants d'aquest diumenge a Montilivi, en aquest cas contra el Mallorca.
3: No ha estat d'una manera brillant, pues igual no, però bueno, en aquesta categoria és difícil guanyar molt fàcil. Esperem, torno a dir, esperem millorar, hem de fer treball amb tots, però bueno, era important guanyar avui per això, per afrontar el partit de Mallorca amb la tranquil·litat, les ganes, la il·lusió, i jo crec que ho treballarem bé la setmana i els hi costarà.
2: Del resultat del Leganés-Castellón d'avui dependrà la posició definitiva dels gironins, que arribaran al partit, això sí, igualats a punts amb els mallorquins.
0: Gràcies, Pau. El Sabadell va rascar un puntet de la seva visita dissabte a Vigo contra el Celta Fortuna, després d'encaixar un gol també amb una errada en defensa de Miqui Codina i de, com dèiem, igualar el duel. Com dèiem, es manté a la part alta de la classificació. El Sabadell és 7è amb 12 punts. Més futbol. A la primera federació masculina i l'Europa va sumar el primer triomf de la temporada, Can Dragó contra el Rayo Majadahonda, en l'estrena de la banqueta, per cert, escapolada de Luis Blanco com a nou entrenador. El gol de la victòria entre Alex Cano Youssef i el jugador del conjunt rival Juan Duran va arribar a l'últim minut de partit a la sortida d'un corna, el que va significar l'explosió d'alegria a Can Dragó. Escoltem el capità, Alex Cano, explicant precisament la jugada del gol.
4: El darrer córner, que semblava doncs, que era l'última ja ocasió del partit, he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat, i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa, però molt, molt content per la victòria, perquè a més en l'últim minut de l'afegit doncs, també fa reforçar molta energia de cara ja a la setmana que ve a camp de l'Osca.
0: L'Europa suma 4 punts i continua la part baixa de la classificació, amb 7 i els altres dos catalans de la categoria, Nàstic i Sant Andreu, que després de l'enfrontament directe de dissabte al nou estadi, que es van dur conjunt quadribarrat, també un gol a l'afegit, en aquest cas d'Alexis. A la segona federació masculina, ahir vam tenir ple de victòries dels equips catalans del grup 2, Maneta de l'Espanyol B 5-0 contra l'Arnedo, també va guanyar a casa el Girona B 3-2 contra el Filiado Sassuna, amb remuntada, mentre que Reus i Olot van fer-ho fora de casa, el Reus Redis al camp del Botevo 0-1, els Garrotxins 0-2, el de la Sociedad Deportiva Logroñés. Olot FM, David Planella.
5: Partit molt complet de la Unió Esportiva Olot a Logroño. L'equip de Roger Vidal va dominar tots els aspectes del joc i va superar la Sociedad Deportiva Logroñés per 0-2. Tot i que els gols no van arribar fins a la segona meitat, a la primera l'equip olotí ja va començar a decantar la balança. Va dominar la possessió de la pilota, va trenar bones jugades i va tenir oportunitats de gol, la més clara de Mario Rodríguez, que va topar molt pal al minut 38. A l'altra àrea, en canvi, els visitants van concedir molt poques oportunitats a un logroñés que no va trobar la manera de fer mal a la defensa olotina, ahir formada per Uri Ayala i per Martí Soler com a centrals. Roger Vidal destaca la porteria zero que va aconseguir el seu equip.
6: Teníem un repte aquesta setmana, que era mantenir la porteria zero. Ens havia generat dubtes aquests últims partits, que havíem encaixat amb més facilitat del que és normal, i hem treballat molt aspectes defensius, més que ofensius. Sabíem que els ofensius els teníem més interioritzats i hem fet el partit que tocava fer i amb molta solvència hem sigut capaços de guanyar.
5: Si l'Olot continuava jugant com a la primera meitat, els gols eren qüestió de temps i així va ser. En va fer dos i tots dos van tenir un denominador comú. Walid Medeb, al minut 17, el davanter va forçar la falta que Mario Rodríguez va convertir en el 0-1 amb un bon llançament directe que va superar Joel. I al 26, Walid va marcar el 0-2 acabant una jugada ràpida amb una gran definició.
6: Generem. A la primera part hem tingut un pal, diferents centrades a l'àrea, hem tingut alguna aproximació i a la segona sí, quan els hem rematat, no? Sí, és important tenir gol, per això tenim els jugadors que tenim. Wally, Tenes, Mas, són davanters que sumaran gols, amb la suma dels jugadors de banda, com Mario, Gil, Martí Puigver, vull dir que tindrem gol i llavors per això és tan important ser capaços d'ajustar-se a nivell defensiu.
5: Malgrat guanyar per dos gols, l'Olot va haver de patir una mica. A un quart d'hora pel final, Rai Marchand va veure la segona targeta groga i l'equip olotí va quedar amb 10. Amb un jugador menys, va defensar consciència i va impedir que el Logroñés entrés en el partit.
6: Penso que si no hi hagués hagut l'expulsió de Rai, tenim el partit molt i molt controlat. Crec que ha sigut una mica, en segona part hi ha hagut moltes targetes grogues poder més dubtoses, el criteri de l'àrbitre ha sigut expulsar Rai i bueno, hem hagut de retocar l'equip, amb un menys i guanyant 2-0 ens hem tirat enrere i hem sigut capaços de defensar molt i molt bé.
5: Aquesta és la segona victòria consecutiva fora de casa d'un Olot que té 7 punts de 12 a la classificació, ara és cinquè, i que està convertint la Rioja en la seva terra talismà. Diumenge que ve i tornarà a viatjar per enfrontar-se a la Unió Deportiva Logroñés B i buscarà el seu tercer triomf en 3 partits.
0: Gràcies, David. Dissabte van tenir victòria del Barça Atlètic, que és líder en solitari amb 10 punts, i derrotes en canvi de Manresa i també del Terrassa en un partit de fet per marcat per l'expulsió de Marcos Méndez al minut 4. Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
7: Primera derrota i primer gol encaixat pel Terrassa Futbol Club aquesta temporada. Derrota al camp de l'Ebro i amb polèmica. Una expulsió de Marcos Méndez al minut 4 deixava l'equip d'Oriol Alsina amb inferioritat numèrica durant 86 minuts. Això sumat a l'esforç físic d'aquest inici de temporada, on recordem, el Terrassa ha jugat 2 pròrrogues a la Copa Federació i també 3 dels 4 partits de Lliga els ha jugat fora de casa, fa que el Terrassa doncs acumuli molts minuts. Tot i així, Oriol Alsina no vol buscar excusa i tot i no estar gaire satisfet amb l'actuació arbitral, no va voler entrar en aquestes accions i més concretament amb aquesta expulsió de Marcos Méndez.
8: Tinc molt de respecte per als àrbits, molt de respecte. Són una gent que fan una feina molt, molt complicada i per l'arbitratge d'avui no canviaré d'opinió. O sigui, no vull opinar de l'arbitratge d'avui i per res és responsable l'arbitratge de tot això que ha passat avui. O sigui, ja sé que és incomprensible, però ha passat i ja està. O sigui, jo sempre valoro molt la feina dels àrbits. Per tant, no vull valorar el que ha passat avui.
7: Ara el Terrassa ja pensa en el proper rival, és el Sestao. Copa Federació és el darrer esglaó que ha de pujar al Terrassa si vol jugar la Copa del Rei d'aquest any 2026-2027 i enfrontar-se a un primera divisió, com ja va passar fa un parell de temporades, on va jugar amb l'Albacete i l'Alavés.
0: Gràcies, Miqui. A la tercera federació masculina, la Muntanyesa continua líder del grup 5, malgrat encaixar ahir la primera derrota del curs, 1-0 contra el filial de l'Europa. Competen la zona de play-off Vilanova, Fundació Grama, Ospi i Badalona, que després de perdre els dos primers partits, ahir va sumar el segon triomf consecutiu, golejant 4-0 al Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
9: Bon dia, el Badalona va golejar per 4-0 al Sant Cristóbal, duent a terme una autèntica exhibició en l'estrena del remodelat camp de la travessera de Montigalà.
0: és que la primera part dels escapulats va ser per emmarcar. Van ser 45 minuts intensos de futbol total al primer toc i d'un constant intercanvi de posicions, amb un dinamisme que feia molt temps no es veia en un partit de futbol dels badalonins. El Sant Cristóbal no va poder frenar el vendaval de joc des de Genís San Pietro, que van marxar al descans amb 4-0, amb dianes de Martí Alonso en dues ocasions, Josu i Juaco. La nota negativa va ser la lesió de Josu Rodríguez, que després de ser pare en les últimes hores i dedicar-li el gol al seu nadó, va haver de quedar-se a la mitja part al vestidor amb problemes als isquiotibials. En el segon període, els escapulats van saber jugar perfectament amb la renda dels 4 gols per certificar el segon triomf del curs. Aquesta era la valoració del tècnic Genís San Pietro.
10: La veritat que molt bona primera part, crec que ens han sortit bé les coses, ells perseguien molt per dintre i ja ho havíem preparat una mica, però bueno, una cosa és preparar-ho i que ells persegueixin i que deixin certs espais, i l'altra és trobar-los i trobar també com el moment clau per posar la bola allà, i crec que hem estat bé i bé, content perquè s'ho mereixen, perquè amb més confiança crec que és més fàcil doncs jugar i jugar millor també, estem treballant bé i ja està. Després la segona part doncs crec que els canvis que han entrat doncs bon, ho han fet bé i han aprofitat els seus minuts i ja està, un partit que el necessitàvem i a seguir treballant.
0: Amb aquest triomf el Badalona puja al quart lloc de la classificació amb 6 punts. A la pròxima jornada el Badalona visitarà el Municipal de Tona.
9: Gràcies, Ramon. I acabem parlant de la Copa del Rei, de l'eliminatòria prèvia, i es van jugar els partits d'anada. Molt bones notícies del representant català a l'Associació Esportiva Prat, de Lliga Elit, que va golejar 1-5 al Sant Rafel d'Eivissa i encarrilen molt en aquesta primera ronda de Copa. Escoltem el tècnic del Prat, Cristian Gómez.
11: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós. Crec que si haguéssim estat una mica més encertats a l'última passada, a la segona part, haguéssim pogut fer més gols, però bé, no hagués pogut demanar més i ja s'hi ha dit ara mateix, orgullós del que han fet.
9: La feina s'haurà de rematar a casa al Sagnier diumenge vinent, 4 d'octubre a les 4 de la tarda. En cas de segellar el triomf a l'eliminatòria, el Prat jugarà la primera ronda de Copa del Rei, com dèiem, contra un equip de primera divisió.

0: Parlem ara de bàsquet. Victòria històrica ahir de l'Ilerna Lleida a la pista del vigent campió de la Lliga ACB, el València, en la primera jornada de competició. L'equip de Gerard Encuentra va confirmar les bones sensacions de la pretemporada i amb un gran Bateman, que va acabar amb 23 punts, màxim anotador, va superar 100 a 105 a aquest València. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
1: Està clar que és una victòria que li hem de donar molt, molt de valor, no? Jo crec que l'equip hi ha posat una il·lusió tremenda, i amb la il·lusió i l'ambició i la convicció de que podíem guanyar, no? Llavors jo crec que ho han executat molt bé, els protagonistes són els jugadors, i com bé et dic, no? És festa major, doncs que els lleidatans celebrin, que nosaltres no ens toca entrenar, no? I seguir treballant, content, content, me'n vaig molt content, perquè ja et dic, la mentalitat ha estat molt bona, però és jornada 1.
0: Encara prudent, ja l'encontra evidentment, a jornada 1, però gran victòria. També ahir va guanyar el FIAC Girona, en aquest cas a Fontejau, a casa, 84-77 contra l'UCAM Múrcia. En canvi, derrota ahir al migdia de la Penya, 110-104, la pista d'un gran Río Breogán. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: La sisa joventut va punxar en el seu debut a la pista del Río Breogán per 110-104, en un partit en el qual sempre va anar a remolc dels gallecs. Els de Dani Miret, que tenien la baixa de Tomic i Crac per lesió i de Sulejmanovic per paternitat, no van saber aportar la intensitat necessària al partit i en defensa van ser un desastre. Ho reconeixia el jugador verd i negre, Lutz Hackenson.
3: Son bajas muy importantes, son jugadores importantes con, bueno, con mucho físico, mucho defensa, que creo que es algo que hemos faltado hoy, ¿no? Así que, bueno, excusa no, yo creo que podríamos haber ganado igualmente, pero sí, es más difícil sin ellos.
2: En atac, la Provítola amb 22 punts i Ricky Rubio amb 18 punts i 10 assistències van ser els millors. El tècnic de la penya, Dani Miret, però, es va mostrar molt contundent i crític amb el seu equip al final del partit.
3: Hem de tenir molt més esforç. Avui és un partit clar que amb el talent no guanyarem partits fora de casa ni a casa. El talent està molt bé, però hem de fer un pas endavant tots, deixar ja de mirar amb el talent i els triples i... No recordo gaires partits que hem guanyat rebent 110 punts amb tan poca competitivitat defensiva fora de casa. No és la manera de guanyar, no és la manera de començar la Lliga en quant a entendre el relat que hem de tenir.
2: El pròxim partit de la sisa joventut serà dissabte vinent al Palau Olímpic contra el Morabanc Andorra.
0: Gràcies, Ferran. També va ser una primera jornada amb grans puntuacions, exemplificades, per exemple, la desfeta del Quitzanàs Manresa dissabte a la pista del Bilbao de Jaume Montsarnau, 107-92, i sobretot en la victòria del Barça, també dissabte, 119-101 contra l'Eima Corunya de Carles Marco. El conjunt blaugrana, que per cert torna a jugar demà mateix a la pista del Dubai de Xavi Pasqual en la segona jornada d'Eurolliga masculina. De fet, aquesta setmana hi ha doble jornada europea, amb l'equip de Sekulic tornant a jugar divendres a Turquia contra el Besiktas, abans d'anar cap a Múrcia per jugar diumenge la segona jornada de Lliga CB.

0: Parlem ara d'handbol. El Barça no va fallar i va superar de 10, 39 a 29 els Amalek egipcis en la segona jornada del Mundial de Clubs. Escoltem l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
1: Sí, sin duda, ¿no? Era un equipo que era un entrenador nuevo, jugadores de bastante desconocido, teníamos poca información porque los dos partidos que han jugado previamente realmente servían de poco porque la diferencia era muy grande y bueno, ahí siempre había nuestras reservas, ¿no? Pero creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos ocupado en defensa, el segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador.
0: Amb aquest triomf, els blaugranes, com sentíem, s'asseguren a plaça a la final, tot i que encara faltarà el partit demà en què s'enfronten al Muntada marroquí, un rival a priori molt inferior al Barça, que jugarà la final, com dèiem, contra el Vesprem de Xavi Pasqual Pasqui, amb molts ex-Barça també a la plantilla, un Vesprem que hi va superar 34-33 el Füchse de Berlín, i s'haurà de conformar el conjunt alemany amb lluitar per al tercer lloc, a priori contra el Zamalek. Veurem si també pot ser contra el Pinheiros brasiler, ho sabrem al partit que s'enfronten tots dos demà. Aquesta final, Barça-Vesprem, es disputarà dijous 1 d'octubre.

0: I acabem amb hoquei patins. Ahir va debutar el Barça a la Lliga Catalana Masculina amb triomf dels blaugranes contra l'Alcoi 5-3 amb hat-trick del nouvingut a Can Barça Martí Casas. Contra l'Alcoi, com dèiem, el Barça segon del grup B, empatat amb 3 punts amb el Voltregà, que ja ha jugat 2 partits. Al grup A lideren el Noia i el Lleida, el Noia Freixenet i el Pons Lleida, també amb 3 punts cadascun. I en el C, el Reus Deportiu Brasil i el Calafell Menorquina, tots també han sumat els 3 primers punts. El Calafell, que va superar el Xum en la primera jornada i tornarà a jugar dissabte, en la segona, a la pista d'Alcaldes, en aquest cas. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
1: El primer partit oficial del Calafell de Menorquina va acabar amb una victòria ajustada per 2-1 davant del Xum Massanet. Tot i anar manant sempre al marcador, Carles Domènech ens diu que estan molt contents, però que no poden concedir tants contraatacs amb tanta facilitat.
2: L'equip està content, ja que ens vam endur la primera victòria del primer partit oficial de la temporada, i més a casa amb la nostra gent, a l'Hortoll, que això sempre suma. Però bueno, som conscients de que no vam donar la nostra millor versió. Crec que tant l'estaf com tots els jugadors sabem que podem donar encara més, tant en atac com en defensa, sobretot no concedint tants contraatacs.
1: Un altre dels jugadors del Calafell, Martí Serra, coincideix amb els seus companys i destaca que tenen molt de marge de millora, que van fer moltes coses bé i que les baixes de jugadors importants com Folguera i Gervàs es van notar al camp.
3: Crec que vam treure coses molt positives, vam tindre moltes ocasions a favor. Sí, és veritat que també vam tindre alguns fallos en defensa, però crec que l'equip està en bona dinàmica d'anar creixent dia a dia, ara a la pretemporada, anar agafant ritme.
1: Recordem que demà dimarts es farà la presentació de totes les plantilles del conjunt del Calafell de Menorquina i faran un partit amistós davant del Noia. També recordar que la propera sortida del conjunt calafellenc serà al camp d'Alcaldes.
0: Gràcies, Toni. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, Raymond Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i als propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant el Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de salut i món local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
0: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura però no la humitat, per tant sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts, traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes, molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que de moment tampoc avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en al marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen de 87 anys a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
14: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
13: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'Estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
0: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
16: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
15: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal, que fa el BBVA i que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
18: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
17: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
19: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
20: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
19: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
21: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
22: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
5: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
23: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
5: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
6: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
24: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: Notícies en xarxa.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.
6: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
25: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
0: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
6: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
0: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
26: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
27: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
26: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
2: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu el sector.
3: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
2: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde David Quirós per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
6: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
0: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
4: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
7: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
4: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents, que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir el recursos policials desplegats a la ciutat.
0: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
6: Fons de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet, arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
0: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
6: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiala ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. Al banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fiala, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
0: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista, perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
6: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
6: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i tres dels cinc catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
8: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no, amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues és algo impressionant, no, el que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues intentar que l'equip segueixi creixent.
6: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Kitsanàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'en Vol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estaba satisfecho.
9: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando nos hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia del marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho.
6: I encara en vol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
10: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
6: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
0: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i als costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
0: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre,

0: i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya Central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim el Francesc Ávila. La redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
3: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
5: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
6: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
5: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen de 87 anys a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilines.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'Esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen, faran els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
11: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
10: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'Anuari.
13: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
12: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
15: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o, de les àrees integrades de salut.
16: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
14: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
17: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
14: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar a la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi, que es pot allargar unes 24 hores.
18: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
19: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
18: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
18: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
20: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
18: Montserrat Coveró, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
21: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solaria i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
22: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
21: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
18: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
18: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: Una nova nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
0: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de tres. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
3: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
0: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
18: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
4: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: I és moment per la cultura.

0: música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivanco, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado en defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Ram, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de, i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Sagnier diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, ens hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat. Ja quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda. We'll be right back.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen. Un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la vol assumir com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
3: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat d'aquest episodi, que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
5: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
3: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Noranta punt set FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer, regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenta encolar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se als Amalek per 39 a 29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Besprem. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: 40.7 FM.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
3: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
2: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
4: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
2: Soleu Santillana ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
2: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
4: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
5: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: 7. Les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
2: Està convocada pel Sindicat de Llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments.
2: Pedro Sánchez advoca privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic, mentre la seva pròpia vicepresidenta, Yolanda Díaz, fa una crida a la mobilització al carrer.
4: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos.
5: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
0: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
2: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
6: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
2: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
7: Els d'Alexander Sekulic ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb alerta per aquestes pluges que ens arriben. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafó és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la Vall del Llobregat i la Vall del Besòs, aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs s'han resolt algunes de les incidències que teníem, però en aquests moments encara tenim una avaria, per exemple, a l'Ametlla de Mar, que talla encara un carril i això alenteix molt la circulació, com també un accident a la 2 a Castellolí cap a Barcelona amb un altre carril tallat. L'incendi d'un camió a l'Estat, a Lliçà de Vall en sentit Vic, talla un carril, s'ha retirat el que és el camió cremat, però s'estan fent obres d'asfaltament i, per tant, cal de circular amb cautela. I ara mateix tot el que és els accessos nord de l'àrea metropolitana, C58, C33, C17, doncs van molt carregades, com també la zona de les rondes. Demanar-vos, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contra rellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
4: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes a lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que baixin els preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
0: Un text que inclou 10 mesures i que no té garantit el govern per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions i a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida ja anirem abans d'aquesta nova mobilització, però també des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions. Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
5: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per a construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
6: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
5: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho deien també en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciable mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
7: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
8: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
7: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
9: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
7: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana. Una mobilització que, com dèiem, ara mateix està produint davant el Palau de Congressos de Barcelona i allà hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo. Bona tarda.
10: Molt bona tarda. Com deia, som al Palau de Congressos de Barcelona, on els manifestants del Centre de Llimateres s'han concentrat, convocats a les 7 i ja porten una bona estona fent ressò aquí a la porta. L'ambient, com deia, és de tensió continguda. Molta gent, cartells reclamen contractes indefinits i un fort dispositiu d'antiavalots just darrere dels concentrats. Es preveu que 7:45 es donin declaracions. Si més no, aquest matí, el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, ha atès els mitjans i ha amenaçat amb una vaga general si el govern no dona resposta.
11: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: El crit de Mari Carmen no està sola, és el que més s'escolta aquí a la vora del Palau de Congressos. Com dèiem, a l'interior del Palau de Congressos, Pedro Sánchez assistint a una gala de premis. Veurem com queda tot i com avança aquesta tarda aquí fora del Palau de Congressos.
0: Gràcies, Álvaro. Efectivament, n'estarem pendents i, com dèiem, a l'anunci o la crida que ha fet la ministra de Treball i vicepresidenta segona del govern, Yolanda Díaz, l'ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
12: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
13: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
12: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
14: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern català ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
16: Bona tarda, doncs el paquet compta amb 67 mesures i és el primer paquet que el govern ha aprovat avui per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. En aquesta comissió interdepartamental que presideix el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, però on hi seuen fins a 12 departaments amb un pes clau d'educació, salut, interior o drets socials. Entre les mesures més destacades hi han tres. La primera, una llei pròpia, un marc jurídic propi per protegir els menors a internet. La segona, un límit d'edat, sobretot a la intel·ligència artificial generativa a partir dels 14 anys als serveis i equipaments públics. Això inclou l'alumnat de les escoles. I la tercera, a la consulta del pediatre que farà un cribatge dels hàbits digitals dels infants. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, feia referència a l'estabilitat emocional dels nostres joves.
17: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com salut són dues conselleries doncs, prioritàries. I per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries. Cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens.
16: El compromís és que el paquet complet quedi aprovat en aquesta legislatura.
0: Gràcies, Pau. Encara en salut, els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat.
4: Són demandes que han llançat els consistoris al tercer Congrés de Salut i Món Local, que es fa avui i demà a Barcelona, per analitzar reptes com l'envelliment de la població.
0: Maite Polo.
18: Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
20: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
0: També a partir d'avui el nou centre de donació del Banc de Sang i Teixits obre oficialment cada dia. El punt situat al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet és el primer de Catalunya fora d'un hospital i durant el primer mes ha atès unes 230 persones, tot i estar obert parcialment. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
22: El centre de donació de sang de Santa Eulàlia al carrer de Jacint Verdaguer ja funciona de manera oficial i cada dia a partir d'avui. El punt de donació obre de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre i els dissabtes de 9 a 2 quarts de 3 del migdia. D'aquesta manera, des del Banc de Sang i Teixits volen acostar-se als barris i fer més fàcil la donació més enllà dels hospitals. Ho explica Cristina Valverde, responsable de les campanyes de promoció del Banc de Sang i Teixits.
23: Des de la Covid hi ha l'activitat de visitants i pacients a l'hospital ja ha canviat i a més també els avenços tecnològics i mèdics doncs fan que les visites i les estades als hospitals als pacients siguin més curtes. Per tant, hi ha menys activitat de persones a l'hospital i amb això notem també que les donacions als hospitals baixen. No?
22: D'altra banda, des del Banc de Sang i Teixits fan un balanç positiu de les primeres experiències al punt de donació, que ha estat obert de manera parcial. Ara, amb l'ampliació de l'activitat coincidint amb unes reserves de sang que encara estan per sota dels nivells habituals, esperen a treure més donants. Des del Banc de Sang recorden la importància de mantenir una donació constant i fan una crida a tots els grups sanguinis, sobretot després de les peticions específiques que s'han fet les darreres setmanes per als grups B positiu i B negatiu.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
4: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
1: xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
4: El front recorrerà el país de sud a nord.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA. Esther Minguell.
2: El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Prenen relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
5: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs han tingut un plus de creixement.
2: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
0: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
4: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra. Ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde, David Quirós, per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
6: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Segons la consellera, aquesta nova comissaria arribaria després de la renovació del conveni de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra. Escoltem Núria Parlon.
24: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, que s'ha fet un esforç important per part de l'Ajuntament per reforçar la seva plantilla de policia local. Nosaltres també, a partir del Pla Helios 84 efectius de seguretat de les unitats de seguretat ciutadana s'han incorporat. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
6: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%.
0: I condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines.
4: L'acusada ha tornat íntegrament als diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per a feina o càrrec públic.
0: I en cultura, a aquesta hora, en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
4: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i simfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda juga la segona jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulic es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulic ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
3: It's gonna be...
4: Per mi serà un partit molt interessant, perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
3: Players and coach, they changed something, so...
4: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
3: Energy is going to be a very important part of the game.
2: Per la seva banda, el Kitchener's Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I a partir de 8:15 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquets, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell hi tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta a l'última hora. Bona tarda, Òscar.
5: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
2: En handbol, el Freaking Granollers continua en estat de gràcia i va sumar la tercera victòria en 3 partits a la Lliga. Ara els vallesans ja pensen en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el seu debut europeu. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
6: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
2: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge del porter Uri Codony, que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta.

散发。

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Jordi Fortià.
2: Està convocada pel sindicat de llogateres per pressionar el govern. L'entitat contempla convocar una vaga general si no s'aprova el decret llei d'habitatge i descarta que es repliqui a Barcelona l'acampada de la Puerta del Sol. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: El decret que prepara el govern planteja prohibir la compra especulativa per part

0: por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
1: Avís de perill per intensitat de pluja a partir d'aquesta mitjanit i tot el dimarts a tot el litoral i prelitoral.
2: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, descarta a hores d'ara cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes, però demana aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres, també per metre quadrat, i que poden arribar amb alguns punts fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, eh? Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
2: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet ja prepara una nova jornada a l'Eurolliga.
4: Els d'Alexander Sekulić ja són a Dubai, on demà jugaran la segona jornada de la màxima competició europea. Aquest és el primer partit d'una setmana que farà que els blaugranes recorrin 11.000 quilòmetres repartits en 16 hores de vol.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta per una nova tongada de pluges. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
6: Bona tarda. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb algun canvi de situació. Ha baixat una mica la temperatura, però en qualsevol cas encara la xafogor és molt evident, amb aquests núvols que en alguns moments han anat deixant algun ruixat molt aïllat, per exemple, a les Terres de l'Ebre, també al sud del Gironès o de la Selva, i al llarg de les immediates hores alguns ruixats, però sempre francament aïllats i molt locals i de curta durada, s'aniran endinsant des del mar cap a la costa i al prelitoral. Aquesta matinada és quan ja començarà a ploure amb una mica més de ganes, sobretot al sud de Girona, també a les Terres de l'Ebre i al prelitoral de Barcelona. I atenció al dimarts amb les fortes pluges i tempestes que arrencaran del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i es desplaçaran al migdia cap a les comarques de Barcelona, sobretot a la vall del Llobregat i la vall del Besòs, aquí probables inundacions. I a últimes hores del dimarts, aquestes pluges molt intenses també arribaran a gran part de Girona. Comença a baixar també la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluismi. Pendents, doncs, d'aquestes pluges, que sembla que hi ha també, doncs, risc més alt per la zona del litoral, concretament el litoral central. El Meteocat acaba de pujar l'alerta a 5,5/6. Ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda de nou. Doncs la situació que teníem arran de diversos incidents ha millorat força i ara ja només queden algunes retencions a la ronda del litoral i la ronda de l'especialment en sentit a Trinitat, els accessos sud a la B23 d'Esplugues cap a l'avinguda Diagonal i les rondes, i a l'àrea nord a la C33 i la C58 cap a de Montcada, cap a Trinitat i Meridiana, també la C58 on hi ha una mica de lentitud a Sabadell, i a la B30 a Batllia. Per tant, demanar-vos de nou que no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Nova protesta a aquesta hora a Barcelona davant el Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Tot plegat mentre continuen les negociacions contrarrellotge per tirar endavant l'anomenat decret Mari Carmen.
2: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltor, estabilitzar els contractes a lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i per als propietaris que abaixin els preus, i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Això, com dèiem, mentre augmenta la pressió al carrer. Els socis del govern reclamen un decret de màxims mentre els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés.
1: Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. De fet, la pròpia vicepresidenta Yolanda Díaz ha fet avui una crida a les mobilitzacions. I a aquesta hora, com dèiem, el sindicat de llogateres torna a estar al carrer. De seguida ja anirem, abans, però, d'aquesta mobilització, també des de Barcelona i sense fer referència

0: explícita a les negociacions. Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé.
1: A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers a temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: Ho dèiem també, però en portada, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
4: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
3: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
5: Però no només s'ha de portar el Real Decret. Aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
3: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Important també que la pròpia vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, hagi cridat avui a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre habitatge. Ho ha fet des de Mataró. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
6: Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret. Díaz recorda que els drets no es guanyen només als despatxos.
7: Estamos ahora mismo dentro del gobierno peleando desde Sumar para conseguir un real decreto que sirva para la ciudadanía en nuestro país. Por lo tanto, sé muy bien lo que estoy diciendo. Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice. Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
6: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Per a la ministra, amb un sou mitjà de 1.700 euros a Espanya, pagar un lloguer és avui una missió impossible.
0: I l'altra cara de la moneda és Junts per Catalunya, qui sembla tenir la clau d'aquest decret. Ara asseguren que el govern espanyol estudia les seves propostes i la veuen amb bons ulls i reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal.
8: El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
9: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
8: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores.
11: La subdirectora de Protecció Civil, Emma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
12: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
11: El front recorrerà el país de sud a nord.
0: Recuperem ara la qüestió de l'habitatge. Ara sí, estem en condicions de connectar amb el nostre company d'Esplugues Televisió per veure com va aquesta protesta davant del Palau de Congressos convocada pel Sindicat de Llogateres. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
13: Molt bona tarda. Ara estem fora de manifestació, una mica que s'han calmat els ànims. Han seguit a crida de Mari Carmen no està sola i la lluita de la classe obrera per aquest nou decret d'habitatge. Una cosa que han dit des del Sindicat de Llogateres, que han fet una compareixença allà davant del Palau de Congressos, és que volen una actualització de sous, prou d'estafes, més polítiques antidesnonament que siguin efectives, no volen un decret farsa i, sobretot, han comentat que es troben 23 ciutats manifestant-se i que això no acabarà aquí. Veurem demà, dimarts, aquest decret que presentarà Pedro Sánchez davant del Consell de Ministres, però tot segueix així. La gent manifestant-se, prop de 5.000 manifestants d'aquí, davant de la Diagonal, tallant carreteres i tot davant del Palau de Congressos de Catalunya, on segueix existint el nostre president del govern, Pedro Sánchez.
0: Moltíssimes gràcies, Álvaro, per aquesta darrera hora sobre aquesta protesta.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En plana judicial, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó.
11: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
0: I aquest dilluns ha començat a l'Audiència Nacional el judici del cas Efial, que investiga presumptes adjudicacions irregulars i el cobrament de comissions en diversos ajuntaments catalans, entre els quals hi ha el de l'Ametlla de Mar. 4 dels 19 acusats han arribat a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
14: Entre els 19 acusats hi ha l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. La Fiscalia investiga una presumpta trama vinculada a la consultora Efial i demana penes de fins a 15 anys de presó. L'Ajuntament Calero exerceix l'acusació particular i reclama més de 4 milions d'euros pels perjudicis que atribueix al cas. L'alcalde Jordi Gasseni explica què espera del judici.
15: Del judici en depèn la reclamació de responsabilitat civil que se pugui derivar d'anys i perjudicis per valor de 4,1 milions que inclouen els diners trobats a Andorra, les adjudicacions del consistori AF i AL i més de mig milió d'euros en comissions. Per això és tan necessari fer justícia perquè se necessita tancar una època fosca que va viure l'Ametlla de Mar i que mai més ha de tornar a succeir.
14: El procés ha arrencat avui amb les qüestions prèvies. Demà i dimecres està previst que declarin els agents responsables de la investigació.
0: La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, proposa aplicar l'amnistia a Dolors Bassa i retreu al Suprem una interpretació esbiaixada de la llei.
11: El text del president del Tribunal Constitucional reclama al Suprem que dicti una resolució declarant amnistiat el delicte de malversació. Sobre el recurs de Dolors Bassa, proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, al qual ha tingut accés la CNN i que es redactarà El ple del TC del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa.
0: I el delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
11: Fons a l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses, 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, el Segrià, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu. Lleida Televisió, Aleix Planelles.
16: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
17: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
16: Les crítiques van més enllà del projecte d'Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
0: Caldes de Montbuí es convertirà en el primer municipi de l'Estat capaç de reduir a 0 euros el cost de l'energia de l'enllumenat públic local. Serà gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic que doblarà l'actual producció d'energia solar en espais municipals. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
18: L'Ajuntament de Caldes es postula com a primer municipi de l'Estat a reduir a zero el cost del consum de l'enllumenament públic de la vila, tot gràcies a la construcció d'un nou complex fotovoltaic amb la capacitat de produir fins a 1 megawatt. Les instal·lacions fotovoltaiques s'instal·laran sobre un nou aparcament del polígon industrial La Borda. En aquest espai també s'hi habilitarà una electrolinera municipal i una altra de les novetats és que també preveu un sistema de bateries. Ho ha presentat Jordi Martín, regidor d'Acció Climàtica.
19: I aquestes bateries ens permetran una cosa que és molt xula, que és la possibilitat de, al vespre, quan tenim l'increment de consum energètic d'electricitat, nosaltres, amb aquestes bateries, el que podrem és injectar energia a la xarxa.
18: El projecte es podrà dur a terme gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros de la Diputació de Barcelona i els 700.000 euros que aporta el consistori. L'obra es troba en procés de licitació i s'espera que puguin començar a principis de l'any que ve amb una durada prevista de 9 mesos.
0: I el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, emplaça la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per ser més competitiva. En una entrevista, Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i el port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
21: Tarragona té molt a guanyar amb tot això i, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, et torna més competitiu.
20: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
0: En cultura, a aquesta hora en marxa la nova temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatgen Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
11: El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participen en l'homenatge. El programa combina música coral, de cambra i sinfònica i gira al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'interpreten peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugura una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I el Círcul de Reus celebra també aquesta hora, amb una exposició, els seus 175 anys d'història. L'entitat més antiga de la ciutat ha impulsat una mostra amb tota mena de documents i objectes per exemplificar la seva trajectòria. La nova ràdio, Aleix Pérez.
1: El Círcul de Reus celebra el seu 175è aniversari amb una exposició que proposa un viatge al llarg de la seva història. L'objectiu d'aquesta mostra, anomenada El Círcul fent ciutat, és donar a conèixer l'àmplia trajectòria de l'entitat i la seva implicació en el teixit associatiu, econòmic i cultural del municipi. Així ho explica la seva presidenta, Patrícia Tarradellas.
2: Que la història de la ciutat de Reus seria diferent sense la presència de les seves entitats i molt particularment, en el cas que ens ocupa, sense la presència del Círcul. El Círcul, com tots sabeu, és l'entitat més antiga de la ciutat. Es va fundar l'any 1852 i entre aquestes parets han passat multitud d'esdeveniments de tot tipus.
1: Entre els documents hi costen plafons informatius, documents i fotografies, com també vestits de l'època de fundació del Círcul, l'any 1852. A més d'aquesta exposició, l'historiador i periodista Josep Cuset està elaborant un llibre sobre la burgesia de Reus al voltant del Círcul i que en el Reus està elaborant un documental, tots dos amb estrena, al febrer de l'any vinent.
10: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
22: Bona tarda, Lali. El Barça de bàsquet ja és a Dubai, on demà a les 6 de la tarda jugarà la segona jornada de l'Euroliga. Els d'Alexander Sekulić es treuen del damunt el desplaçament més llarg de la temporada visitant l'equip que entrena Xavi Pascual, exentrenador culer. Aquest serà el primer viatge d'una setmana que també portarà l'expedició blaugrana a Estambul i a Múrcia. Sekulić ha parlat d'aquest duel des de l'escenari del partit.
23: It's gonna be for me very interesting.
24: Per mi serà un partit molt interessant perquè el Dubai té un equip amb molt talent i experiència i que ha millorat respecte a la temporada passada. Han incorporat jugadors, han canviat l'entrenador i també han modificat algunes coses.
23: Players and coach, they changed some things, so...
24: Per tant, serà un gran repte enfrontar-nos-hi. Serà una batalla tàctica i l'energia també serà un factor molt important durant el partit.
23: Energy is going to be a very important part of the game.
22: Per la seva banda, el Kitsanas Manresa ha informat que Hugo Benítez té un pneumotòrax provocat per un cop fort al pit durant el partit de dissabte contra el Surne Bilbao. El jugador ha hagut de passar pel quiròfan i s'està recuperant de la intervenció a l'hospital. I des de 7:45 del vespre, Mollerussa acull la segona gala dels Premis Més Bàsquet, organitzat per la Federació Catalana i la Xarxa. A la capital del Pla d'Urgell hi tenim el nostre company Òscar Herreros, que ens emporta l'última hora. Bona tarda, Òscar.
25: Bona tarda, Joel. Des del Teatre l'Amistat de Mollerussa, ciutat del bàsquet català 2026, que és l'escenari d'aquesta gala que premiarà les històries, els protagonistes i les esportistes més destacades del programa i de la temporada. La Federació Catalana de Bàsquetbol i la Xarxa organitzen aquesta segona edició dels Premis Més Bàsquet, una iniciativa amb la que es distingeix grans protagonistes de la temporada passada, que reconeix la trajectòria d'algunes llegendes del bàsquet català i que fa visibles les històries més destacades que han aparegut al programa. Avui, per exemple, es donaran premis a la jugadora Ari Pujol i a l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau, entre molts altres.
22: En handbol, el Freaking Granollers ja pensa en el partit de dimecres contra el Flensburg alemany, en el que serà el debut europeu dels vallesans. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
26: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
22: I per acabar, l'Ali, un apunt en hoquei sobre patins, perquè l'Igualada ha Rigat, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha fet oficial el fitxatge d'Uri Codony, porter que arriba procedent del Club Patí Voltregà, on ha jugat les darreres 3 temporades.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 8. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Centenars de persones tallen la Diagonal de Barcelona davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Allà hi és el nostre company Álvaro Morcillo d'Esplugues TV. Bona tarda. Quin és l'ambient a hores d'ara?
3: Molt bona tarda. Doncs ara mateix més d'un milió de persones, com deia, esperen l'arribada de Pedro Sánchez a la gala de premis, fent soroll i cantis com Mari Carmen No Estàs Sola, són el que sona aquí davant de la porta del Palau de Congressos. Recordem que tot plegat arriba després que el president hagi optat per no concretar noves mesures i hagi demanat a les comunitats autònomes que apliquin la llei d'habitatge vigent. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha dit que reclamen respostes concretes, una actualització dels sous, mesures contra les estafes i polítiques antidesnonament, que siguin realment efectives. I la protesta va més enllà de Barcelona, i és que avui hi ha mobilitacions en 23 ciutats a més de Madrid. Des del sindicat avisen que tenen molt clar que avui no s'acaba res i que si no arriben respostes mantindran la pressió i no descarten mobilitacions més contundents.
2: Doncs moltes gràcies, Álvaro Morcillo. A Barcelona, aquest matí, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit. A primera hora s'assumen a totes les mobilitzacions convocades arreu del país i a la més mediàtica, l'acampada reivindicativa, la Puerta del Sol de Madrid, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
4: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
2: El front recorrerà el país de sud a nord. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també el tècnic de l'Ajuntament de l'Hospitalet i de Vandellòs i l'Infant, entre d'altres. Fins aquí les notícies en xarxa.
5: Això és El Remeier.
6: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui on parlarem dels additius alimentaris.
7: I què són els additius, David? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E-STAL, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
7: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
6: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé. Mira, estan agrupats en 4, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha, i són també d'origen animal, que és l'SM20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
7: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes, n'hem menjat.
6: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'SM20, eh? Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E-170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E-211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi han de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi i efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
7: David, necessaris o perillosos?
6: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants.

0: colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, eh? Que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, eh? I que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
1: Poca broma,
0: queixem,
1: eh?
0: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi una, diguem, un control, que no hi hagi una acceleració o un anar endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
1: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
0: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'ET 133, que tenyeix de blau els aliments...
1: Dolent.
0: Doncs, home, el blau ja...
1: Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
0: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, amb dolços, amb begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que té una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
1: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
0: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
1: Correcte.
0: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, diguem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que tenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments, eh? Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
1: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
0: Exacte, sobretot en els aliments processats, eh? Seria potser amb els tomàquets, ja en
1: parlaríem
0: potser...
1: És a dir, salses, coses així...
0: Com... A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, i poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
1: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
0: Doncs com a additius alimentaris està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
1: Bé, però seguim consumint visca la Pepa.
0: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer doncs, que es faci malbé, amb la putrefacció, la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que paradoxalment poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
1: Ep.
0: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que
1: molt
0: està
1: famós,
0: relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quins... persones, no, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta, sí, conté sulfits, sempre. Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen doncs aquesta caparra, aquesta sensació de com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
1: Sí, els anem apuntant, ben atents.
0: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos, Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
1: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
0: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
1: Molt interessant.
0: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
1: Depèn del que sigui, no?
0: Doncs depèn del que sigui.
1: Un bistec segur que no.
0: I en canvi els iogurts segurament.
1: Exacte.
0: Segurament sí. Fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació, ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional, L'enrenciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
1: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
0: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Antioxidants i conservants.
1: I sona bé, antioxidant, molta gent pensa, mira...
0: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxil siloluè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població a mig curt termini és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
1: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
0: Poca cosa, poquíssima, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
1: Exacte.
0: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segur. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
1: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
0: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, excepcions, clar, però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
1: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
0: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
1: Fa basarda, sí.
0: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen o ens donen una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
1: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
0: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament
1: ho
0: fem puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podés posar les mans al cap ara, eh?
1: Sí,
0: no saben
1: sí.
0: que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'SM20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cotxinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílags de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... seria almenys d'origen animal,
1: sí,
0: però no ben bé animal.
1: Sí, invasiu, d'alguna manera.
0: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
1: Maco.
0: Val? Sí, sí, sí, sí, fa a basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un canaló...
1: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
0: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment, però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
1: Verge Santíssima.
0: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, eh? Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, val? Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, l'E322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitor dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem-ho a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, te n'anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments,
1: sí, excepcions, clar,
0: exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí, i que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no cal.
0: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini, poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien d'aprendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els Remeis Casolans avui més que plantes parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que hauríem de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, eh? Molts
0: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
1: Gràcies, els egipcis.
0: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar assecaven diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, eh? I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials en contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa no havíem d'estar d'acord.
0: I que sí, hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho que...
0: N'hem de parlar
1: d'això. Malament, eh?
0: Sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
1: I ens agrada.
0: Exacte, i n'hi han de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però, evidentment, s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials, el gel, la neu o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara amb una aigua d'un riu on la temperatura
1: tant.
0: Està molt, molt, molt,
1: oh,
0: molt fresca.
1: Tant. La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids. Aquests mètodes es caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar, i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien

0: aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escum a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
1: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bergsmein, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
2: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
2: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè està. És santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
2: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
2: Se'n diu promocionar.
0: Exacte, i de fet li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
2: Ostres!
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
2: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
2: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, eh? Sí,
0: i diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions, doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants, però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és La subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums: La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre del Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
2: Ostres, poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no, i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per al alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers. Com no, tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien

0: la, diguem, la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'autoestimar-se, equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no?, en aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort, i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts en additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien en persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre un litre i mig de saliva al dia.
1: Colló.
0: Sí, sí. Per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també. Només sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag, i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com l'amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de, descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, no? Al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre a veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents a la mandíbula podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes,
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35,
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari i si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, sí, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les caries, com hem dit. I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures. Què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests ES, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, per si us convé mirau-ho o si us ve de gust mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.
3: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Andrea Medina. El govern espanyol ha fet arribar als grups un esborrany de decret de mesures d'habitatge que ja ha provocat les primeres reaccions. Tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre de 2028 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals de 2027. El document també inclou deduccions fiscals pels llogaters, incentius pels propietaris que baixin els preus i préstecs sense interessos de fins a 50.000 euros per la compra del primer habitatge. A més, suspèn els desnonaments a les famílies vulnerables, preveient compensacions per als propietaris particulars, i apunta una prohibició de la compra especulativa per part de fons voltor, tot i que aquest punt encara està per desenvolupar. El decret arriba amb la pressió al carrer perquè s'aprovi el Consell de Ministres de demà. Des de les protestes que talla l'Avinguda Diagonal de Barcelona, la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, reclama contractes indefinits.
3: No pot ser que els llogaters estiguem cada 5 anys patint de si ens renoven o no el contracte, que ens facin xantatge.
2: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat, desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha pujat al nivell 5 de 6 l'avís d'intensitat de pluja en 30 minuts per aquest dimarts 29 de setembre a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al prelitoral i litoral del Camp de Tarragona. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar per lògica i sentit comú l'amnistia a l'exconseller i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, diu, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei. El text de 65 pàgines, al qual ha tingut accés la Sena i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre, proposa anul·lar les resolucions del Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada. I un darrer apunt, aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana, l'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat. Homenatjaran Pau Casals. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Protecció Civil enviarà un alert a les 10 ara en breus segons per l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja de 5 sobre 6 a partir de primera hora de demà dimarts a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. Així ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, en una compareixença on ha remarcat que l'episodi no serà generalitzat ni extens territorialment, sinó que la intensitat de la pluja serà molt puntual i molt localitzada. No hi ha restriccions de mobilitat, però es demana molta precaució.
2: Aquestes pluges que les esperen demà, que esperen que comencin a entrar aquesta nit i matinada, que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
1: L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins a la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'AEMET alerta de perill extraordinari de tempestes al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona. Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, podrà tornar a casa seva. Aquesta tarda s'ha produït una reunió que ha acabat amb l'acord entre Urbagestión, l'empresa propietària de l'habitatge on vivia, i els representants de la Mari Carmen, que s'ha convertit en el símbol de la lluita de l'habitatge per l'habitatge digne. És una notícia d'última hora i, de fet, encara es desconeixen els detalls de l'acord. El seu cas ha accelerat la presentació del decret amb mesures d'habitatge des dels Premis Vanguardia. Pedro Sánchez ha dit que demà elevaran al Consell de Ministres un decret llei amb mesures urgents per alleugerir l'emergència habitacional que pateixen tantes persones a Espanya.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: El govern espanyol ha fet arribar als grups l'esborrany de decret de mesures i ha provocat les primeres reaccions tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 28 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 27. Fins aquí les notícies en xarxa. Que passi molt bona nit.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell, de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere. 1994, aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos comuns que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin.

és la millor cançó de la història. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època, com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta de presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol Alone, The Cure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

les veus úniques i realment impactants. D'una banda, de la d'Elaine Staley, el cantant d'Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades. I després també la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 d'Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó d'Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Elaine Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002. Doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu d'Elaine Staley. Es diu Died.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat, Cançons autodestructives. Primera part, n'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock and Clàssics. Es tracta d'aquelles cançons, doncs, que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que a més és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure, des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir, doncs, fa relativament poc al Primavera Sound a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Clàssics.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les dues.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.